matin. Est-ce que je vous essayerai déjà d'un bouc de tramontane, perquè em doni més ganes d'estimar el meu país. I a París aneu si voleu, quan ja sereu farts tornareu, quan ja sereu farts tornareu.

0: Rosselló, Vallespí, Conflent, Cerdanya, Capcí i Fenolleda.
1: Ràdio Arrels.
0: Ràdio Arrels.

aquella nit. Sense llum, sense dret, sense fe, sense feina. La ronda ja més trista de l'Alacantí. Hi ha cançons que em roseguen, que es penten per eixir. Hi ha coses que he cantat i que mai no t'he dit. Tens raó, soc tan immadur com en batxillerat. He volgut conservar eixe encant d'estudiant, de mal estudiant.

0: Radio Arrels, el Soler 95.
1: Radio Arrels.
2: Amunt Né, 95.

mirades on no es coneix l'amor. Si no hi fossin els fills, no tindríem mirall. Sense els punts cardinals,

0: that. Que t'escampen les boires quan et creus ensorrat. Si no fos pel rellotge, no perdríem el temps.
1: What we're living in, let me tell ya.

0: Ràdio Arrels, són les 6.
1: Ràdio Arrels.
2: Comencem el dia amb intervals de núvols, però molt ràpidament el dia esdevé lluminós i assolellat amb núvols molt alts cap a 9 o 10.000 quilòmetres, és a dir, on volen els avions. El vent ve del nord o del nord-oest per tot el territori, en cops de vents cap a 70 km per hora, màxim, més aviat cap a la costa. Puja la temperatura, torna a fer calor, però una calor moderada. Mira aquí les màximes. 16 a Font-rabiosa, 18 a Porter, 17 a la Cabanassa, 20 a Joncet, 23 a Marqueixanes i Forques, 24 a Estagell, Nefiac i Enna, 22 a Provendres, 23 a Arles, 20 a La Manera. Avui Sant Bernabéu o Bernabé, el Sant Patró de Xipre. Per Sant Bernabé, diu el sol, aquí estaré, i d'aquí no passaré. És el Dia Mundial de la Lluita contra el Càncer de la Pròstata.
3: Ràdio Arrels, a Vives, 88.2.
4: L'estiu, 100% en català.
0: A Ràdio Arrels.

0: Rosselló,
1: Vallespí,
0: Conflent,
1: Cerdanya,
0: Capcir i Fenolleda.
1: Ràdio Arrels.
2: L'associació Ludòpia presenta la Llepissada, dos minuts dedicats a les extravagàncies de la nostra llengua.
3: La llengua catalana va conèixer períodes d'expansió, tant pel que fa a la seva estructura com pels territoris concernits. Penso, per exemple, als segles XIII i XIV i a la immensa riquesa que Ramon Llull va portar al català. També va conèixer períodes més nefastes de constricció, de penalització, que van alentir la progressió de la llengua. A finals del segle XIX, començ del XX, uns erudits es qüestionaven sobre la necessitat o no de reformar l'ortografia de la llengua catalana. Els tradicionalistes s'enfrontaven als més reformistes, com aquest jove químic que ara pretén modernitzar la llengua catalana. Aquest científic es deia Pompeu Fabra. Després de molts maldecaps i d'enfrontaments amb els seus col·legues, finalment, el 1906, participa en el primer Congrés Internacional de la Llengua Catalana i llegeix una comunicació, qüestions d'ortografia catalana. El seu prestigi intel·lectual en va sortir enormement reforçat, fins al punt que el president Prat de la Riba el va cridar per dirigir un projecte de normativització lingüística del català. El 1913, Fabra donà a conèixer les normes ortogràfiques promulgades per l'Institut d'Estudis Catalans. I el 1918 van publicar la Bíblia de la Llengua, la Gramàtica Catalana de Pompeu Fabra.
2: La Llepissada, dos minuts dedicats a les extravagàncies de la nostra llengua. Un programa proposat per l'associació Ludòpia.
4: Ràdio Arrels, a Elna, 95.
5: Ràdio Arrels.
6: Ràdio Arrels.
5: Cada dia i cada hora en català.
7: Ràdio Arrels. Són les 7. L'informatiu. A Ràdio Arrels.
8: Bon dia, és dijous 11 de juny i la informació a aquesta hora amb Miquel Martínez Vila. Catalunya Nord prepara la temporada d'estiu, com sempre, molt pendent dels incendis forestals, que són sempre una amenaça pels països mediterranis. Les pluges d'aquesta primavera han fet que tinguem més aigua i el bosc més humit, però també han provocat que hi hagi molta més massa forestal que pot cremar en cas d'incendi. Cada dia d'estiu al departament es podran mobilitzar 300 bombers en cas de necessitat. La novetat d'aquest any és que s'han instal·lat 10 càmeres arreu del departament que, amb el suport de la intel·ligència artificial, han d'ajudar a detectar ràpidament els incendis i evitar que es propaguin. Canviem de qüestió perquè Perpinyà acull avui i demà el Saló dels Batlles, una cita pels càrrecs electes dels més de 200 municipis de Catalunya Nord que reuniran al Parc d'Exposicions de Perpinyà. Aquesta fira agrupa més d'un centenar d'expositors i és un punt de trobada de la classe política de les comarques del nord. I el Parlament de Catalunya organitza avui un acte institucional de presentació de la commemoració del mil·lenari de les Assemblees de Pau i Treva de Déu. El Parlament català celebrarà durant l'any vinent els 1.000 anys d'aquestes assemblees fundades a Toluges per l'abat Oliba. El Parlament considera que aquestes assemblees fundades doncs al Rosselló són l'embrió del parlamentarisme català i les vol reivindicar l'any del seu mil·lenari. Obrim ara el bloc cultural explicant-vos que l'associació Pas de Porte de Ceret organitza des d'avui i fins diumenge el festival La Moisson de Literatura. El festival arriba a la 6a edició amb un format extens i canvis en la programació. Jacques Coty és membre de l'associació Pas de Porte.
9: Afegim enguany l'inauguració amb una companyia que ve de Toulouse, que es diu Sur la Peau du Monde, que farà una lectura bailada, si voleu, d'uns textos dels autors que tenim durant la programació. Doncs això afegeix un dia i tenim doncs 4 dies de programació amb lectures, amb entrevistes, amb espectacles també a raïs de llibres.
8: I Colliure ha celebrat aquest cap de setmana la tradicional festa de l'anxova, que és el peix emblemàtic d'aquest municipi de la Costa Vermella. El sector pesquer té cada vegada més dificultats per treure aquest peix perquè la sobreexplotació ha fet que se'n trobin cada vegada menys. Narcís Riera és veí de Colllliure.
6: Això era un plat de pobre, eh? Doncs a cada casa hi havia una espècie de cossi petit en el qual fèiem les anxoves. I a tota casa, a totes les cases n'hi havia. Però la dificultat és de trobar l'anxova, que n'hi ha de menys en menys.
8: I ara el temps.
10: Comencem el dia amb intervals de núvols, però molt ràpidament el dia és de bé lluminós i assolellat amb núvols molt alts cap a 9 o 10.000 quilòmetres, és a dir, on volen els avions. El vent ve del nord o del nord-oest per tot el territori en cops de vents cap a 70 km per hora, màxim, més aviat cap a la costa. Puja la temperatura, torna a fer calor, però una calor moderada. Mit aquí les màximes. 16 a Font-rabiosa, 18 a Porter, 17 a la Cabanassa, 20 a Joncet, 23 a Marqueixanes i Forques, 24 a Estagell, Nefiac i Enna, 22 a Portvendres, 23 a Arles, 20 a La Manera. Avui Sant Bernabéu o Bernabé, el Sant Patró de Xipre. Per Sant Bernabé, diu el sol, aquí estaré, i d'aquí no passaré. És el Dia Mundial de la Lluita contra el Càncer de la Pròstata.
4: Radio Arrels, a Vilanova de Reó, 95.
7: Cada dia, Radio Arrels dona veu al territori. Explica el que passa i ho fa sempre en català. Aquesta presència constant necessita avui el teu suport. Ajuda'ns entrant a donatius.radioarrels.cat i junts aconseguirem que ningú no faci callar la veu de Catalunya Nord. donatius.radioarrels.cat
1: Rosselló,
0: Vallespí,
1: Conflent,
0: Cerdanya,
1: Capcí i Fenolleda.
0: Ràdio Arrels.
7: Cultura a Ràdio Arrels. Amb Pere Manzanares.
11: A la festa de l'anxova a Colllliure, bé, hi ha música, perquè sempre hi ha bandes a Colllliure. Narcís Riera, tu ets fill de Colllliure.
6: Fill de Colllliure, sí, des del 57, quan vaig emigrar. De Pinesuïga cap a Colllliure.
11: A Colllliure hi ha pas fora que el campanar que identifica el vilatge. Hi ha també l'anxova. I ens trobem en aquest mes de juny a la festa de l'anxova.
6: Doncs, escolta, jo hi soc per casualitat, però m'agrada. Vaig assistir a la primera, no hi vinc pas cada any, però és veritat que s'ha de veure, almenys una vegada.
11: Bé, a nivell de l'anxova hi ha dues cases històriques, la casa Roca i la casa d'Escló. Si pas quina és la primera, si ho sabes...
6: Em sembla, però no voldria pas emprenyar a ningú. Em sembla que és a Can Roca, la més antiga. Però jo l'he conegut al poble amb flaire d'anxova durant tota la meva infància. N'hi havia a pertot. Hi havia a Can Ribell, hi havia a Can Banyuls. Al Port de Vall en tenies també a Norri, a un puntal que durant les festes de juny de Sant Joan, la mainada del poble feien un foc en cada platja del poble. I anàvem a buscar les botes que ens donaven la gent que feien jove, les omplíem de tot el que el trobàvem, fustes, llenya, matalassos, cartrons, i el foc cremava fins al l'endemà a la tarda.
11: Doncs a part d'aquestes dues empreses que encara funcionen, hi ha gent que en fa a casa seva de manera particular o petits artesans que en fan per vendre?
6: Es troba gent que fan boquerones, però la dificultat és de trobar l'anxova, que n'hi ha de menys en menys. Al moment jo en comprava a casa d'un que els feia molt bons, els boquerons. La meva tia, com cada persona del poble, que era això era un plat de pobre, eh? Doncs a cada casa hi havia una espècie de cossi petit en el qual fèiem les anxoves. Em sembla que calia esperar, calia esmucar Esmolcar és treure el cap, la tripa segueia. Després treies l'espinada i les posaves... No, l'espinada no la treies pas, perdona. Les posaves amb sal, amb pebre, amb herbes aromàtiques, posaves una pedra, feien la sang, de tant en tant donaves a quitxar i buidaves, posaves una mica més de sal i esperaves 6 mesos. I a tota casa, a totes les cases n'hi havia.
11: Fa 2 o 3 generacions era la principal activitat a nivell d'ofici i sobretot de les dones.
6: Ah, sí, les dones del poble i fins i tot la mainada, en aquella època, jo em recordo que vaig anar a treballar a Can Descol, que tenia 12 anys, vaig anar a esmolcar, i vaig treballar només una setmana perquè foties una pudor que a mi no m'agrada, aquesta flaire, a mi no m'agrada. La meva germana, recordo, que hi va estar durant l'estiu, un estiu a Can Cantier, té un altre del poble, Can Cantier. N'hi havia per tot, n'hi havia per tot.
11: Sí, has dit que se'n trobava poca, ara, i n'hi ha que diuen que les anxoves de Colldiure, igual com les anxoves de l'Escala, se pesquen pas més aquí, ni a Colldiure ni a l'Escala.
6: Segons em va dir el senyor Descló una vegada, perquè li vaig fer la pregunta, ell em va dir que tenia un corresponent del banc espanyol i que venien del golf de Gascònia. Però també he sentit avui que n'hi havia que venien de la Venezuela.
11: Però tot i això, sempre hi ha aficionats per a comprar les anxoves de Colldiure. A nivell del menjar, tenes receptes o com te les menges? Com t'agraden les anxoves?
6: A mi m'agraden les salades. Els bocarons també els menjo, però no hi tinc tant de gust. Ahir la nit em vaig fer. Em vaig fer pel meu cosí que venia a menjar. Jo els vaig guanyar 3 pots allà a la petanca i va venir a menjar el meu cosí i li vaig fer això en entrada, amb pebrots escalivats, amb ous durs, que en diuen, i això ens va fer l'entremès, que en diuen. I a què volia dir això? Sí, de les anxoves... Me'n vaig demà cap a la Reixa, on també m'estic, i tinc 8 pots que m'han encarregat, per dir-te que l'anxova de Colliure hi ha gent que li agrada.
11: L'anxova és un bon ambaixador de Colliure.
6: Sí, tothom coneix, Quan te'n vas per França, tothom parla de l'anxova de Colliure, sí. I que els agrada. Hi ha una senyora, que es diu la senyora Gosa, que potser hauries d'anar a veure cap a Can Roca. Ella feia un plat especial, em sembla que el descriu la senyora Magentí, que és ullada acompanyada, ullada però només hi ha llegums, no hi ha pas carn, i acompanyada d'anxoves. Diu que és un plat que la seva mainada en són bojos.
11: Molt bé. Escolta, m'has donat ganes d'anar-les a tastar. Ja, bon, Narcís Riera, moltes gràcies.
6: Igual, gràcies, Pere. Gràcies.
4: Ràdio Arrels. A Ceret, 88.2.

Callao, catedral i trinxera. Lluny

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Les efemèrides musicals d'en The Rock. Laura Bertran.
3: L'11 de juny del 2020 es mor Rosa Maria Sardà a l'edat de 78 anys. Va néixer a Barcelona el 30 de juliol del 1941. Pertanyia a una família molt vinculada al món de l'espectacle. El seu besavi, la seva àvia i una cosina van ser actors. Era la germana del periodista i presentador de televisió Xavier Sardà i el seu fill, Pol Mainat, també és actor. El pare del Pol, Josep Maria Mainat, és membre del trio còmic La Trinca, amb qui Rosa Maria Sardà també va col·laborar. S'hi ha destacat com a actriu a la seva trajectòria professional, també ha cantat. L'any 1979 va enregistrar el disc Festa amb Rosa Maria Sardà. Escoltem la cançó Senyora Baronesa, en duet precisament amb Josep Maria Mainat.
4: Aló, Bautista? Aló, el telefono per si ha passat res al castell, que quan sóc fora ja m'esborrono, sempre em feu algun desgavell.
5: Tot va molt bé, senyora baronessa, tot va molt bé, tot va molt bé, exceptuant alguna futilesa que tot seguit li explicaré. Avui s'ha mort, li comunico, el seu cavall.
4: Quin?
6: El Federico.
5: Oh. Llevat d'això, senyora baronessa, tot va molt bé, tot va molt bé.
4: Hola, Pasqua! Quina desgràcia! Vull que em detallis l'incident. Ja saps com som l'aristocràcia, sempre volem estar al corrent.
6: Tot va molt bé,

0: La bèstia mor asfixiada perquè la quadra està incendiada. Llevat d'això, senyora baronesa, tot va molt bé, tot va molt bé.
1: Hola, hola, hola, Fermín. Resto esglaiada, gairebé no me'n sé avenir. No havia estat tan trasbalsada des de la guerra del Carlí.

0: Les, els braçalets i les anells.
1: I un canelobre van tombar.
2: L'espelma a terra va rodar.
3: Una cortina es va incendiar.
4: Tot el castell es va cremar.
1: El vent al foc va propagar.
2: Fins a

0: Fins aquí, senyora baronesa, un duet de Josep Maria Mainat i Rosa Maria Sardà.
1: Radio Arels, a Cabestany, 95.
2: Era més bonic el meu país. Des del 1981, Radio Arels ha anat acumulant un fons sonor amb milers de veus que són la història d'aquest país. Descobrim fragments d'aquests arxius. Maig del 1999. El Consell Constitucional francès diu que la Carta Europea de les Llengües Regionals o Minoritàries, que l'estat francès, sota la presidència de Jacques Chirac, havia signat 15 dies abans, comporta clàusules contràries a la Constitució, cosa que feia que França no pogués ratificar la Carta, un fet necessari per a la seva aplicació. Evidentment, Radio Arrels va demanar un comentari a diferents personalitats polítiques del país. Pel Partit Comunista, Roland Monells, que en aquell moment era el president del grup comunista al Consell Regional.
3: Oh, sempre els contents, sempre els contents. Bé, hi ha la Constitució francesa que tenia de ser canviada perquè acceptem la Xarta de les Llengues. Doncs ara que cal treballar en això. Cal canviar la Constitució, dins d'un sens, la llengua francesa és la llengua de la República, Bé, hi ha totes les llengues de França, que és el català, que és el que dieu, que és també el bretón, que és el basc, que és el corsa, que és... Totes aquestes llengues fan la riquesa de la França. I doncs la França ten d'adoptar un acte, donem en aquestes llengues als moyens financiers, econòmiques, polítiques, per s'ha desenvolupat, perquè gent com jo, que tinc 53 anys, que són nascit aquí, i bé, jo regreti de pas poder parlar el català, jo, perquè s'aprenia pas a l'escola, perquè tota una generació com la meva, i com la meva mainada també, tenen de tenir la possibilitat d'aprendre el català, del parlar, del cantar, de fer teatre, de fer cultura amb el català i d'en viure amb el català. I bé, nosaltres anem a contribuir amb tota la gent que són d'acord amb nosaltres, pensi que és una majoritat de francesos que són d'acord, perquè cal canviar la Constitució perquè la Xarta pugui s'aplicar en França.
4: França és un dels països que durant centenars d'anys ha estat considerat com el país de les llibertats i dels drets de l'home. És un poc un paradoxa que no es reconegui el dret d'aquestes minories lingüístiques o culturals.
3: Estem d'acord, Estem d'acord. Jo feia partit del Partit Comunista i vi l'André Tourné, que havia dit de la loi d'Exona de 46, que feia un pas, de 47, que feia un pas en avantes. Jo havia treballat amb companys, penso, el meu company en Jean Català, i havia treballat amb d'altres també, havien treballat a fer-se-t'hi un manifeste de la llengua catalana. Treballem encara amb d'altres perquè tenir aquesta credibilitat, aquesta batalla, la cal manar, i avui, escolteu, se cal ressemblar. Tota la gent que dins d'aquell de parles catalans, els que són pas catalans, que s'estan aquí, els catalans de la França antiga, més els bretons, els basques, cal treballar, em sembla. Nosaltres sempre som de punt per treballar amb tots els que volen reconèixer que la llengua francesa és la llengua de la República, però tots els que volen un desenvolupament de totes les llengues de França, que són indispensables perquè la França sigui la França. Sense el català, la França serà pas la França. Doncs, cal fer aquell treball i cal canviar la Constitució, perquè el que s'ha llegit, jo coses m'escapen, però el que s'ha llegit del Consell Constitucional és que ha dit que la Constitució francesa és incompatible amb això. Doncs cal canviar la Constitució francesa.
2: Maig 1999, Roland Monells, que havia estat secretari de la Federació del Partit Comunista Francès de Catalunya Nord del 82 al 98 i que en aquell moment era conseller regional. Ho seria fins al 2004.

0: Rosselló, Vallespí, Conflent, Cerdanya, Capcí i Fenolleda.
1: Ràdio Arrels.
0: Ràdio Arrels.
2: Comencem el dia amb intervals de núvols, però molt ràpidament el dia esdevé lluminós i assolellat amb núvols molt alts cap a 9 o 10.000 quilòmetres, és a dir, on volen els avions. El vent ve del nord o del nord-oest per tot el territori en cops de vents cap a 70 km per hora, màxim, més aviat cap a la costa. Puja la temperatura, torna a fer calor, però una calor moderada. Mira aquí les màximes. 16 a Font-rabiosa, 18 a Porter, 17 a la Cabanassa, 20 a Joncet, 23 a Marqueixanes i Forques, 24 a Estagell, Nefiac i Enna, 22 a Portvendres, 23 a Arles, 20 a La Manera. Avui Sant Bernabéu o Bernabé, el Sant Patró de Xipre. Per Sant Bernabé, diu el sol, aquí estaré, i d'aquí no passaré. És el Dia Mundial de la Lluita contra el Càncer de la Pròstata.
1: Ràdio Arrels, a Sant Joan Pla de Corts, 88.2.

0: Ràdio Arrels.
1: Arrels.
2: Vilatges de Conflent. Escarú és un vilatge petit, però quan ho visites amb el seu batlle Daniel Aspa hi ha moltes coses a dir. Continuem per al cinquè episodi i deixem la plaça Sant Martí i la Font. Escarú és molt calm, eh? Malgrat que avui és un dia festiu.
3: No, ja atraparàs pas guaire gent dins dels carrers la tardor o l'hivern.
2: I a l'estiu com es passa?
3: L'estiu hi ha un munt de gent. L'estiu cal comprendre que hi ha un munt de gent i també un munt d'aigua. Perquè hi ha el canal de Nyers que fa tota la irrigació dels camps i doncs hi ha aigua a profusió a la font de Sant Martí i hasta a Llebenús, que és d'aquí que s'hi l'aigua per al nostre poble, i hi ha munt d'aigua de per tot. I munt d'aigua, munt de gent. Munt de gent. Hi ha pobresa, en fi, munt de gent. És pas per comprada, eh? Doncs hi ha pobresa, 150 gent aquí a l'estiu.
2: És a dir que doble o triple gairebé la població.
3: És això, és això.
2: Que hem dit que era de 80 en temps...
3: De 80 fins a 150 pobres.
2: Doncs aquí arribem a un pàrquing ara, però aquest pàrquing, aquest lloc té història.
3: És que aquest lloc té un munt d'història. Aquest lloc se diu el carrer Bison. Ningú sap pas perquè li deien carrer Bison, perquè veia aquí hi havia un munt de cases. Aquí hi havia la casa del Boc, més avall hi havia la casa del Jepa Planes, hi havia la casa del Patricio aquí, un munt de cases aquí. Aquell lloc que veus aquí de sota, hi havia galeries, les galeries venien fins aquí. I doncs les cases que eren aquí, hi havia un munt de fanta.
2: Esquerdes.
3: Sí, i doncs el municipi ha fet un procés a la companyia que se deia Drenganzeng, i doncs aquell procés ha debutat en 61 fins a 72-73, i el procés ha estat guanyat i les cases han estat comprades per la companyia i la gent han tingut 4 sous i han baixat a Prada a comprar cases. I era pas la mateixa cosa, perquè a Prada és pas la mateixa vida que aquí dins un poble de muntanya. Tinc de dir que tot el treball que s'hem fet sus la memòria s'hem fet amb l'associació Memòria de la Mina. Aquesta associació ha fet un munt de coses. I aquesta associació s'han treballat un munt amb el president de l'associació, Patrick Duval, i doncs li dic aquí, si veieu, me sentirà a Radio Arrels, li dic bonjour Patrick. I doncs s'hem fet tot això, veus aquest paneu, i aquest paneu conta l'història de la destrucció d'aquell bocí de poble d'Escarú aquí. Perquè aquell procés, a la fi d'aquell procés, la companyia ha dit: tenim un document de l'Ajuntament, que diu que en aquest lloc, en 30, 34 o 35, tenim un document que diu que l'Ajuntament volia fer una escola aquí i ha pas pogut fer l'escola, perquè l'escola, perquè hi havia un munt d'aigua, hi havia una sorsa, un munt d'aigua, i donc l'escola ha pas pogut estar feta. I donc el tribunal, bon, es pedia per això que les cases han estat... I donc el document, el nostre advocat, que se deia Jean Normand, du bureau de Paris, ha fet analitzar l'encre de l'escritura. L'encre de l'escritura en 34, 35, 36 era un encre d'estil havia. Era pas encre de l'època. I donc era un fals. Era un fals. Donc les coses s'han adobat ràpidament. I donc la companyia ha pagat per les cases aquí. Ha pagat. I també ha pagat per la cooperativa que m'han mai de fer visitar, si vols, que hi ha pas més, m'he de fer visitar per això.
2: Daniel Aspe, per què? Què vol dir això, carrer Biron?
3: Ho saben pas, els vells aquí ho saben pas, ningú ho sap. Hi ha un carrer Biron, una dona de cop, me'n recordi, m'ha telefonat. No, és jo que s'ho vist, un article, s'ho vist un article que hi havia un carrer Biron allà dalt en Cerdanya. Me'n recordi pas, diuen. Li s'ho telefonat, aquesta dona. M'ha dit, ah, bé, moi non plus, je sais pas, qu'est-ce que ça veut dire. Perquè ells ho dit, Joan, tenim un, també, de carrer Biron. Ho sabem pas.
2: Ho sabem pas, caldrà fer... Caldrà encara... Queden sempre recerques per fer, eh? Donc anem cap a la cooperativa. Suposo que tornarem... Hem passat davant l'epicerie de l'Ivona, també, que havíem fet una emissió a Radio Arrels una vegada. Però de moment anem a la cooperativa.
3: Anem a la cooperativa perquè aquí és la meva casa. Veus? Aquí és la meva casa.
2: He dit que no hi ha casa.
3: És la meva casa, però quan som estat a Baia d'Escarú, això m'ha fet ple perquè han posat, veus, aquests rocs aquí, han posat aquest banc. Ningú s'ho ha dit. Han posat aquests bancs. Tot això que veus aquí...
2: Eines de... Per...
3: Pots pas garrar aquí, pots pas posar botures. Ho hem fet perquè era la meva casa i ho hem fet per jo.
2: L'han delimitat i se pot pas aparcar, eh?
3: No. Ara anem cap a la cooperativa. La cooperativa... Aquí, saps? Jo dic que sovint, saps, de cop se parla del patrimoni material. Mm. Aquí ja podem parlar de coses que... Sabeu un pas. Però dins de la memòria, les coses que són ben ancrades dins de la memòria.
2: Vilatges de Conflent. Molta emoció amb Daniel Aspe. La propera vegada entrarem a la cooperativa que no existeix més.

0: Sortim de casa, amb l'agenda de Ràdio Arrels.
1: Hola, sóc l'Úrsula de la Fundació Mentalitat Nova. Vols participar d'unes jornades de convivència i activitat física amb pràctiques d'atenció plena i relaxació en plena natura? Encara queden unes poques places per l'activitat Caminar amb Consciència, que organitza la Fundació Mentalitat Nova aquest cap de setmana. Anem amb cotxes particulars a Usat, a la Rieja, i fem nit a l'Alberg de Montcalm. Contacte, informació o inscripció fins aquest divendres a les 14 hores a www.mentalitatnova.org.
2: Ràdio Arrels, a 3:95.

0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: La crònica del planeta. CO2 a Ràdio Arrels.
3: Albert Noguer.
4: Es confirma l'alerta científica davant la possible arribada d'un episodi intens del Niño. Bon dia. L'anunci de la tornada imminent del fenomen climàtic conegut com el Niño ha encès les alarmes de la comunitat científica internacional per la seva capacitat de generar pics tèrmics i desestabilitzar el clima global. Aquest esdeveniment oceànic, que reapareix de forma cíclica cada 2 o 7 anys, amenaça de manifestar-se aquesta vegada amb una intensitat extrema que, sumada a la inèrcia de l'escalfament global, podria tenir conseqüències molt greus. Després d'haver contribuït de manera directa a superar el llindar crític de l'augment d'un grau i mig de la temperatura mitjana mundial respecte a l'era preindustrial, un nou episodi intens podria empènyer el termòmetre global uns 0,2 graus addicionals i establir nous rècords de calor. Malgrat que els investigadors mantenen una prudència lògica fins a finals d'aquest estiu per confirmar l'anomalia tèrmica a la superfície del Pacífic, els models actuals es mostren fins ara coincidents. Tot i que Europa quedarà al marge d'aquesta afectació directa de les repercussions en l'àrea del Pacífic, seran severes a causa de l'afebliment dels vents alisis. Aquesta alteració de la dinàmica atmosfèrica exposarà l'Àsia del Sud a sequeres extremes amb un elevat risc d'incendis i pèrdues massives de collites, mentre que la costa oest d'Amèrica del Sud patirà inundacions i una caiguda de la pesca per l'escalfament de l'aigua. Els experts recorden l'impacte devastador d'episodis passats com el de l'any 2016 i adverteixen que els efectes acumulats d'aquesta dinàmica intensificaran de manera contundent els esdeveniments extrems.
5: Ràdio Arrels, a Sureda, 95.

0: Ràdio Arrels. Cada dia i cada hora en català.
1: Ràdio Arrels. Són les 8. L'informatiu. A Ràdio Arrels.
2: Bon dia, és dijous 11 de juny i la informació a aquesta hora amb Miquel Martínez Vila. Catalunya Nord prepara la temporada d'estiu, com sempre, molt pendent dels incendis forestals, que són sempre una amenaça pels països mediterranis. Les pluges d'aquesta primavera han fet que tinguem més aigua i el bosc més humit, però també han provocat que hi hagi molta més massa forestal que pot cremar en cas d'incendi. Cada dia d'estiu el departament es podrà mobilitzar 300 bombers en cas de necessitat. La novetat d'aquest any és que s'han instal·lat 10 càmeres arreu del departament que, amb el suport de la intel·ligència artificial, han d'ajudar a detectar ràpidament els incendis i evitar que es propaguin. Canviem de qüestió perquè Perpinyà acull avui i demà el Saló dels Batlles, una cita pels càrrecs electes dels més de 200 municipis de Catalunya Nord que es reuniran al Parc d'Exposicions de Perpinyà. Aquesta fira agrupa més d'un centenar d'expositors i és un punt de trobada de la classe política de les comarques del nord. I el Parlament de Catalunya organitza avui un acte institucional de presentació de la commemoració del mil·lenari de les Assemblees de Pau i Treva de Déu. El Parlament català celebrarà durant l'any vinent els 1.000 anys d'aquestes assemblees fundades a Tolosa per l'abat Oliba. El Parlament considera que aquestes assemblees, fundades doncs al Rosselló, són l'embrió del parlamentarisme català i les vol reivindicar l'any del seu mil·lenari. Obrim ara el bloc cultural explicant-vos que l'associació Pas de Porte de Ceret organitza des d'avui i fins diumenge el festival La Moisson de Literatura. El festival arriba a la 6a edició amb un format extens i canvis en la programació. Jacques Coty és membre de l'associació Pas de Porte.
3: Afegim enguany l'inauguració amb una companyia que ve de Toulouse, que es diu Sur la Peau du Monde, que farà una lectura bailada, si voleu, d'uns textos dels autors que tenim durant la programació. Doncs això afegeix un dia i tenim doncs 4 dies de programació amb lectures, amb entrevistes, amb espectacles també a raïs de llibres.
2: I Colllibre ha celebrat aquest cap de setmana la tradicional festa de l'anxova, que és el peix emblemàtic d'aquest municipi de la Costa Vermella. El sector pesquer té cada vegada més dificultats per treure aquest peix perquè la sobreexplotació ha fet que se'n trobin cada vegada menys. Narcís Riera és veí de Colllibre.
4: Això era un plat de pobre, Doncs a cada casa hi havia una espècie de cossi petit en el qual fèiem les anxoves. I a tota casa, a totes les cases n'hi havia. Però la dificultat és de trobar l'anxova, que n'hi ha de menys en menys.
2: I ara el temps.
5: Comencem el dia amb intervals de núvols, però molt ràpidament el dia és de bé lluminós i assolellat amb núvols molt alts cap a 9 o 10.000 quilòmetres, és a dir, on volen els avions. El vent ve del nord o del nord-oest per tot el territori en cops de vents cap a 70 km per hora, màxim, més aviat cap a la costa. Puja la temperatura, torna a fer calor, però una calor moderada. Mira aquí les màximes. 16 a Font-rabiosa, 18 a Porté, 17 a la Cabanassa, 20 a Joncet, 23 a Marqueixanes i Forques, 24 a Estagell, Nefiac i Enna, 22 a Portvendres, 23 a Arles, 20 a La Manera. Avui Sant Bernabéu o Bernabé, el Sant Patró de Xipre. Per Sant Bernabé, diu el sol, aquí estaré, i d'aquí no passaré. És el Dia Mundial de la Lluita contra el Càncer de la Pròstata.
6: Radio Arrels, a tuí, 95.
1: Cada dia, Radio Arrels dona veu al territori. Explica el que passa i ho fa sempre en català. Aquesta presència constant necessita avui el teu suport. Ajuda'ns entrant a donatius.radioarrels.cat i junts aconseguirem que ningú no faci callar la veu de Catalunya Nord. donatius.radioarrels.cat.
0: Escolteu Ràdio Arrels.
7: Ràdio Arrels.
8: Ja comença a fer-se

0: Tindran...
1: Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels.
3: La vida, la cultura, la política, la gent. Impressions sobre el nostre temps amb Iu Escapa a Ràdio Arrels.
4: Amb nosaltres en aquesta hora a Ràdio Arrels, com cada dijous, l'historiador Iu Escapa. Iu, bon dia.
5: Bon dia.
4: I avui, Iu, vols parlar d'un tema delicat, particularment delicat, aquests dies a l'estat francès. Vols fer algunes reflexions al voltant d'aquestes crítiques que s'han fet a la gendarmeria, però també i sobretot, sens dubte, a la justícia arran, doncs, d'aquests afers de violacions, assassinats o delinqüència sexual.
5: Sí, sí, perquè jo veig, per exemple, evidentment, amb el drama d'aquesta petita és quelcom de totalment intolerable i que això fa reaccionar d'una manera molt emocional, molt forta, i això s'entén. Però jo diria, per exemple, que l'afer dels educadors a París, de les escoles de París, hasta l'afer de gent coneguts com Bruel i parlem també del seu escàndol, del seu temps o d'altres, tot això em sembla que dins del fons hi ha una cosa, quelcom de comú a tot això. És que estem dins d'una societat, una societat pas únicament a França, però a França amb aspectes molt particulars, estem dins d'una societat on cada vegada més hi ha pas cap bri de la gent arriba en pas a prendre en compte l'altre. Jo, per exemple, si un jove que ha estat posat per fer educació esportiva o teatral dins una escola a París i que al final aprofita per abusar nois i noies, i pas hi ha pas una, pensa que n'hi ha hagut 130 a París, parlem de París i segurament dins d'altres llocs. I quan hi ha gent molt conegudes que tenen un èxit total, tant dins la cançó, dins la política, dins qualsevol cosa, tenen pas cap barrera, si jo diria, per dir això no ho puc fer perquè és pas la voluntat de l'altre, i quan hasta al final, això seria al final de tot, un pare de família com aquest que passa la barrera, jo diria, mental, moral, social i política i institucional, diria això no ho puc fer, no puc anar fins aquí i hasta matar una persona. Tot això em sembla que totes les raons que s'han explicat, raons, jo diria, personals, alguns que han passat el seu treball, lleis i tot això, em sembla que això no se pot arreglar únicament fent lleis. Perquè la llei en poden fer 50, si la gent agafa en pas aquesta idea que cal prendre en compte l'altre, les lleis mai serven-lo. I si és de quan en quan un cas particular d'un pervers o tot això és complicat d'arreglar, però sent pas aquí. Sembla gent que sembla normal dir la vida, no? Hasta gent que tenen un èxit, hasta gent que viuen bé, hasta gent que tenen lloc de treball que pot ser solament interessant, educador dins d'una escola a París, sembla que és un treball que pot ser molt, molt, molt valoritzant, no? I tota aquesta gent que mai s'adonen una barrera, mai tenen una reflexió sobre ells mateixos per dir això, encara que pot ser en tingués gana, no ho puc fer. És això la societat. La societat, si hi ha pas això, hi ha pas cap societat. I jo diria, jo veig dues coses que dins d'aquell temps mediàtic se'n parla molt poc. La primera és aquesta. Que fem perquè cada vegada més la gent hi ha aquest valor fonamental del fet d'agafar en compte l'altre, no? Pas per ser jo diria encerrat, pel contrari, per tenir una veritable llibertat. La veritable llibertat que tinc, la tinc perquè agafi en compte l'altre. I en un moment donat m'ha dit, si l'altre no ho vol, jo no ho puc fer. ho faig d'una altra manera amb persones que volen, no? que comparteixen. I això és educatiu. És educatiu i exemplar, l'exemplaritat. Perquè l'educatiu és la família, joga un paper molt, molt important, i aquí segurament que, per exemple, quan hi ha pares de família que tenen fills i filles petits o adolescents, que són capaços de fer això, i de vegades segurament que hi ha moltes coses que no se saben dintre de les famílies, això és evident que l'exemplaritat que poden donar dins la gran família o l'exemplaritat dins la societat és catastròfica, no? I també l'escola, i també tot això, i té d'haver un valor fonamental, eh? Això, a què serveix d'aprendre matemàtiques si l'escola pren pas a agafar en compte l'altre i el respectar? A què serveix de tenir un diploma extraordinari, de ser un cantant extraordinari o un polític extraordinari, si hi ha pas la capacitat d'agafar en compte l'altre? Doncs jo diria que cal una hierarquització d'això. Bon. I el segon aspecte, jo diria que és una cosa que cada vegada més pesa un pes molt gran dins d'un país com França, és la centralització. Això, per fer prendre consciència de tot això a la gent, és una cosa de proximitat. Cal que hi hagi, a un moment donat, una possibilitat dins d'un espai pròxim de tenir la possibilitat de fer una acció tan educatiu com una acció de repressió quan ho cal fer. Aquí cal esperar, finalment, que hi hagi una cadena de decisions que venen de París, i quan arriben a Oix o a Tolosa o a Perpinyà s'ha passat 3 mesos, no? I encara amb gent també que arriben dins llocs on tenen pas cap verí la idea de lo que són aquests llocs, perquè la gent arriba per nominacions així decidides a París amb gent que finalment se'n foten dels llocs on van, no? I això, em sembla, que cal són dues coses: la hierarquització de les valors dins l'educatiu i la possibilitat cada vegada de descentralitzar, finalment, la possibilitat, jo diria, de poder fer una acció de proximitat per a aquestes coses, no? I aquí nosaltres, aquí, per exemple, el que fem, sabeu ben bé aquí, sabeu ben bé el que fan, esperem que fa el govern, no? La gent diu això a la televisió: què ha fet el govern? Què fa el govern? Ben entès que el govern ha fet mal, ben entès que cal canviar, ben entès que cal fer altra cosa, però què fem nosaltres per arreglar això? Què fem nosaltres? Hi ha gent que té responsabilitats aquí, hi ha gent que són exemplars, hi ha gent que fem nosaltres aquí. Eh? I cada vegada més l'Estat centralitzat aquí, que no vol donar aquesta responsabilitat a la gent, ha fet que la gent pensi que en tenen pas cap bri de responsabilitat. Cada vegada que diu jo tinc la responsabilitat de tot, fa que la gent cada dia més diu jo la responsabilitat és pas meva. I per arreglar aquesta cosa cal que cadascú tingui una responsabilitat dins la família, dins del barri, dins del poble, dins de la feina que fas, cada vegada. Perquè sovint calria una petita intervenció al principi, quan veu gent que fan coses que són pas acceptables, i el que li han a veure i diu: això ho pots fer, és acabat això, vet aquí, directament. Però quan deixes fer una cosa així, per exemple, al final tota aquesta gent pensin que tenen un poder total, i que aquest poder tenen pas cap, jo diria, ni ganes ni menester de considerar l'altre. Jo tinc el poder el pots tenir de la teva família, el poder el pots tenir de la teva barri amb grups de gent que tens al costat, i doncs tothom pot tenir un petit poder. I quan aquest poder te dona pas hi ha pas com a regla principal el fet que tinc el poder, però aquest poder me dona res cap als altres, és únicament la responsabilitat i el respecte de l'altre, és un poder catastrofic. I en som així. I jo crec que és l'imatge també que dona el poder centralitzat, la centralització. I aquest matí s'ho he escoltat, és per això que m'ha donat la idea de fer aquest comentari, una diputada que va dir que precisament que el que li fa vergonya a ell és la responsabilitat de tots els polítics, és el que se passava dins l'Assemblea Nacional, únicament que la gent se disputa únicament per raons polítiques o per raons de partits, per raons d'eleccions i pas per raons d'una societat comuna. Hi ha un diputat que ha fet una declaració així, molt impactant, jo crec, que és exactament la realitat. Va dir, jo la vergonya que tinc és veure com feu de l'Assemblea Nacional. I ben entès, perquè la gent diu, jo, cada partit diu, jo tinc la solució per vos arreglar tot. Això mai s'ha passat ni en la història. Per arreglar les coses, cal que hi hagi, en un moment donat, una mena de consensos de tothom, que cadascú se senti capaç

0: dia d'avui ho veig difícil per avançar dins del bon sentit, del sentit correcte. Perquè la gent tenen un marc mental que és únicament fet d'això. I jo diria que aquest marc mental, que sempre és l'altre que té d'arreglar, l'altre que té d'arreglar, això dins d'un altre àmbit afavoreix un poder tirànic. Sortirà, s'ho hem tingut a veure, sortirà d'una manera o d'una altra, a un moment donat, si hi ha una crisi encara més greu, una persona que us dirà, jo ho arreglo tot. Una mena de... I ens hem vist, dels anys 20 i 30, quan hi havia aquestes crisis, sempre han sortit a per tot, a Espanya, a Portugal, a Alemanya, a Itàlia, a França, també n'hi havia gent que deia, jo vos arreglaré tot, tot. I encara ha sortit l'altre dia un document molt interessant, ha sortit a les xarxes socials, o Petén deia, per exemple, l'única manera d'arreglar les coses és de fer un reassemblament nacional. Vet aquí, veieu? Vet aquí. Hi ha pas res de nou, finalment. El que és nou és la forma, però l'alfons és sempre priu. I aquesta ausència de responsabilitat individual, de responsabilitat local, de responsabilitat amb discussió, de responsabilitat de societat civil, això afavoreix a tota aquesta gent que volen agafar un poder i s'han aprofitat soit per ser enriquí, soit per fer totes aquestes barbaritats sexuals o altra, si voleu, això afavoreix d'una manera o d'una altra. I és pas una llei pot ser una bona llei, però és pas això que farà canviar, que canviarà. És una presa de por, una toma de consciència social que passa per l'educació, que passa per voluntats, que passa per les entitats, que passa pels pobles, que passa pels ajuntaments, que passa pels llocs on som. No? És més fàcil d'explicar dins d'un ajuntament, encara que els ajuntaments o els llocs locals tenen de tenir per això un poder real, dins d'un marc, dins d'un marc global, però un poder real. I tot això no entenen. I no hi ha res. I se'n passa en camí per entenir. I doncs aquests dos aspectes pocs comentats dins l'actualitat actual, la necessitat de posar endavant valors fonamentals dins la societat i dels de fer viure d'una manera local cadascú amb els seus matisos dins d'un marc global, ens sent molt lluny d'això.
1: Com cada setmana, la crònica d'opinió diu escapa amb una lectura amb un enfocament diferent d'un fet d'actualitat. Iu, gràcies, bon dia, fins la setmana entrant aquí a Ràdio Arrels i recordem també a radioarrels.cat. Bon dia.
0: Sí, bon dia, que vagi bé.
2: La vida, la cultura, la política, la gent... Impressions sobre el nostre temps amb Iu Escapa a Ràdio Arrels.
3: Ràdio Arrels, a Salelles, 95.

0: sortides, esdeveniments, expos, trobades i més coses. Lleures en Orri, l'agenda de Ràdio Arrels.
1: Bon dia, Agnès de l'Oficina de Turisme Conflent Canigó. Us informo que el diumenge 14 de juny l'Oficina de Turisme Conflent Canigó organitza Festi Conflent a Vernet. Es tracta d'un dia de festa per a grans i petits. De les 9:30 a les 6:30, moltes animacions són previstes al Parc del Casino de Vernet. Visita guiada teatralitzada de Vernet sobre el tema Una cour a la belle époque amb el professor Emmanuel de la Trampette. Visita guiada de l'Hôtel du Portugal, espectacle de conte al voltant de les llegendes del Canigó, animacions culinàries, concurs del Miu Aioli, desfilades de vestits Belle Époque, animacions catalanes, castells, exposició sobre els focs de la Sant Joan. Conflanquis per provar els vostres coneixements sobre el conflent, amb nombrosos premis a guanyar. Ball tradicional amb el grup Jutglars i iniciacions per aprendre a ballar moltes danses. Camions de menjar i estants amb productes locals, activitats pels nens, jocs de fusta, carrusel del Tenc Groc, cacer del tresor. Per més informació i reservar les activitats, consulteu la pàgina web www.turisme-canigó.com.
2: Radio Arrels, a Vilafranca, 95.5.
3: Radio Arrels.
4: Ràdio Arrels.
5: Comencem el dia amb intervals de núvols, però molt ràpidament el dia esdevé lluminós i assolellat amb núvols molt alts cap a 9 o 10.000 quilòmetres, és a dir, on volen els avions. El vent ve del nord o del nord-oest per tot el territori en cops de vents cap a 70 km per hora, màxim, més aviat cap a la costa. Puja la temperatura, torna a fer calor, però una calor moderada. Mira aquí les màximes. 16 a Font-rabiosa, 18 a Porter, 17 a la Cabanassa, 20 a Joncet, 23 a Marqueixanes i Forques, 24 a Estagell, Nefiac i Enna, 22 a Provendres, 23 a Arles, 20 a La Manera. Avui Sant Bernabéu o Bernabé, el Sant Patró de Xipre. Per Sant Bernabé, diu el sol, aquí estaré, i d'aquí no passaré. És el Dia Mundial de la Lluita contra el Càncer de la Pròstata.
4: Ràdio Arrels, cada dia i cada hora en català.
6: El disc de la setmana. Amb Paula Escudero.
7: Avui el nostre protagonista musical és en Carles Collado. Cada setmana a Ràdio Arrels presentem músics catalans i recordeu que podeu reescoltar tots els nostres continguts a la web radioarrels.cat i trobar-nos també a les xarxes socials. Carles, com definiries tu el teu propi estil musical? Ens ho deies una mica abans.
8: Probablement m'agrada pensar que són cançons d'autor. De fet, a mi la connotació de cantautor no m'ha agradat gaire mai. És una paraula de la qual he intentat fugir sempre, malgrat que al final crec que m'ha atrapat i no puc amagar-me de dir que probablement sigui un cantautor. Em passava una cosa, que és que quan escoltava cantautor relacionava sempre molt a aquest cantautor que normalment sorgia a través de la protesta, amb lletres molt compromeses, amb uns estils musicals bastant tancats, perquè eren, no et diré tot semblant, però estava com tallat amb un mateix patró. I era potser un dels motius pels quals a mi no m'agrada encasellar-me en aquesta paraula, no, amb cantautor. Finalment el que faig és escriure i cantar, probablement sigui un cantautor. Però m'agrada molt aquest concepte de cantautor de poemes a mitges, de cançó d'autor, perquè certament al final el meu estil és bastant particular, és molt Carles Collado.
7: Si m'haguessis de dir algun músic que t'inspira?
8: A mi, per exemple, a nivell guitarrístic, m'inspira molt en Pat Metheny. Penso que és un guitarrista excepcional, segurament irrepetible, i en aquest tall de cantautor, un dia estant a casa d'en Pep Lladó, el meu productor, em va fer un comentari dient que a vegades li recordava una mica en Damien Rice, cosa que li agrairé tota la vida perquè crec que en Damien Rice és un cantautor excepcional, amb una delicadesa i amb una sensibilitat molt, molt, molt acurades, no? I després, compartint el treball amb amics, amb gent més avinguda i propera, alguna vegada m'han comentat que sembla que en Quimi Portet també hagi posat mà per aquí, no? I això, al final, doncs, per una persona com jo, crec que és molt afalagador.
7: I la música que escoltes el dia a dia, últimament, per exemple, quins grups o quines músiques escoltes?
8: Mira, a mi m'agrada molt la música instrumental. M'agraden gairebé tots els estils i m'agraden particularment alguns artistes. A mi, per exemple, hi ha una compositora estadounidenca que es diu Grouper. M'agrada molt la seva proposta. Jo, per exemple, us la recomano que cerqueu. De fet, és una dona que ha investigat molt en altres àmbits de l'enregistrament de sons ambientals, com poden ser motors, i arrel d'això ha desenvolupat doncs, un estil molt característic, penso que molt interessant.
7: I si m'haguessis de dir la teva cançó preferida de tots els temps?
8: És impossible.
7: És impossible.
8: Però potser, mira, de les que... Més que preferida, de les que més em fa viatjar quan l'escolto, segurament seria l'Estació de los Amores de Franco Battiato.
7: Doncs per continuar parlant de les teves cançons, les teves, Carles Collado, parlarem de la que es diu Capvespre, que acaba de sortir el teu últim disc, Les nits del Mussol, una cançó doncs, que parla també de la nit, el tema principal d'aquest disc. Ens expliques una mica aquesta cançó?
8: Mira, aquesta cançó la vaig escriure una mica recordant les meves pròpies experiències personals de la meva adolescència i veient, emmirallant-les, val, en les relacions personals que estava visquent el meu fill adolescent en aquell moment. Vaig trobar algun paral·lelisme, sobretot de records d'imatges com molt concretes, no? Això dels camps de blat a sota d'un roure. Nosaltres, al nostre entorn, a Sant Antoni de Vilamajor, tenim un arbre centenari que l'estimem molt, que es diu el roure gros. De fet, li faig menció a la cançó. Un arbre que ara precisament està malalt per un escarbat que l'està buidant per dins. I era una mica com doncs, fer-li aquest petit homenatge per immortalitzar-lo, més enllà de totes les fotografies i de tota la literatura que ja se li ha dedicat. I aquesta cançó parla una mica d'això, no? D'aquestes relacions que podem gaudir i patir els adolescents, amb enamoraments, amb marxes, amb partides, aquest amor que el tenim i que després ha de marxar pel motiu que sigui, i perquè no sempre acabi tot en aquest punt tràgic, doncs aquesta cançó em va fer molta il·lusió, em va venir molt de gust donar-li aquest punt final, penso, d'esperança i una mica com tancar el cercle, també dins de tot el treball de Les nits del Mussol, amb aquesta cançó que és la darrera, em va venir molt de gust poder tancar el cercle d'aquesta manera dolça i segurament amorosa.
7: Continuem, doncs, escoltant el Carles Collado amb la cançó Capvespre.

0: Això era cap vespre del músic Carles Collado, que ens presenta aquesta setmana el seu disc La nit del mussol. Escolteu-nos demà a la mateixa hora per sentir el final d'aquesta entrevista.
1: Radio Arers, a Font Romeu, 93.1.

0: On anirem? Què farem?
1: L'agenda de Radio Arrels.
2: Bon dia, sóc Agnès de l'Oficina de Turisme Conflent Canigó. Us informo que el dimecres 10 de juny, de les 12:30 a les 4, la Biblioteca de Prat organitza un taller infantil. En el marc del cicle d'animacions Nature à la tête, veniu a descobrir les espècies emblemàtiques del nostre territori, plantes rares, patrimonials i de vegades amenaçades. Descobriu els seus hàbitats, la seva fragilitat i per què és essencial protegir-les. Per a nens i nenes de 6 a 12 anys, és gratuït i amb reserva prèvia.
3: Vos també anuncieu el que organitzeu. Entreu en contacte 04 68 35 47 48. Agenda @radioarrels.cat.

0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Cultura a Ràdio Arrels. Amb Pere Manzanares.
3: Jacques Corti, representes l'associació Pa de Porta a Ceret i organitzeu al mitjans del mes de juny un festival sobre la literatura, La Moisson. Des de quan existeix aquest festival?
4: Aquest 26 serà la sisena edició, doncs som molt contents perquè sempre és lo difícil és passar els primers anys i hem aconseguit arribar fins a aquesta edició que ens sembla una mica més fort, més densa, que té més densitat que les precedents i doncs les dades són 11, 12, 13 i 14 juny.
3: 4 dies o 5 dies?
4: Sí, perquè afegim enguany l'inauguració amb una companyia que ve de Toulouse, que es diu Sur la peau du monde, que farà una lectura bailada, si voleu, d'uns textos dels autors que tenim durant la programació. Doncs això afegeix un dia i tenim doncs 4 dies de programació amb lectures, amb entrevistes, amb espectacles també a raïs de llibres.
3: Quan es pensa i es parla de literatura i de festivals sobre literatura, on pensa a París, on pensa a la televisió, a la Grande Librairie, on s'imagina pas que hi pot haver festivals dins de petits pobles o comarques allunyades dels centres, dels grans centres, com pot ser Ceret.
4: Lo divertit és que tenim amb la programació d'enguany gent de París, precisament, que ve i tindrem, això és per notar, tindrem una creació exclusiva amb l'antic director de la Comédie Française d'una lectura que serà un esdeveniment fort a dintre del festival. Doncs la relació entre París i els pobles, en aquest cas Ceret, juga a favor de Ceret, del poblet aquest.
3: I el català i la literatura catalana també seran presents?
4: Des del primer any tenim autors catalans. Doncs enguany és una jove autor, Irene Solà, que ha fet ja 3 llibres i que s'ha posicionat com un autor major de la literatura catalana contemporània.
3: I aquests llibres són també traduïts al francès i en moltes altres llengües.
4: Aquesta Irene Solà té una trajectòria forta i ja té una traducció en 20 idiomes, dels quals, evidentment, no el francès.
3: I festival de literatura pot fer por, pot ser curiós, però hi ha públic. Hi ha un públic a Ceret, per això. La vostra associació, Pa de Porta, organitza manifestacions tot al llarg de l'any i té el seu públic.
4: Tot l'any tenim moments que són de poesia i el moment fort, evidentment, és el festival. 3 dies fins enguany, 4 dies des d'aquest 26. I sí, hem trobat un públic. Hem començat petit, evidentment, però ara podem justificar d'uns 1.100 persones que venen al llarg dels 3 i ara 4 dies de festival. És a dir que el que pot fer por, com acabes de dir, és el contrari. La gent ve a una cosa diferent, que té un cert nivell de qualitat, no puc dir més, però ens sembla que sempre la qualitat encontra el seu públic.
3: I aquest festival és obert a tothom i és gratuït?
4: Això també és una característica forta que volem guardar, és a dir, que el festival, amb l'Ajuntament, amb l'ajuda de les entitats estatals i de la Fundació La Poste, aquest festival és totalment gratuït, és a dir, que la gent ve. L'única complicació és que a un moment tenim una jauge, és a dir, un màxim de públic possible a dintre dels espais.
3: Teniu diversos espais també. Ocupeu el centre de Ceret, la Mediateca, la Galeria Sant Roc, el Centre Cultural, potser...
4: Sí, tenim bàsicament tres llocs on es desenvolupa el festival, que és a la Mediateca de Ceret, amb el espectacle pels joves. Tenim el Teatre de Verdure i tenim Art Sans Rock. I enguany afegim unes lectures al quiosc del Teatre de Verdure per fer una mica un lloc de referència del festival, és a dir, que la gent pot vindre, trobarà cafè, trobarà els autors, trobarà la libreria Le Cheval dans l'Arbre, en el mateix lloc que es diu a Ceret Les Marronniers i que és a costat del Teatre de Verdure.
3: Jacques Corti, ens recordes el nom del festival, els dies i les hores?
4: Doncs el festival La Moisson a Ceret, des del dijous 11 de juny fins al diumenge 14 de juny, cada dia, molts moments.
3: A vegades matí, tarda i vespre.
4: No, comencem a les 10 i acabem al vespre, a les 8 o 10 de la nit.
3: Molt bé, moltes gràcies.
1: Ràdio Arrels, a Morellàs, 88.2.
0: M'han dit que avui acabes d'arribar. Després de tant de temps, no saps com t'enyorava. Jo anar fent, pencant com de costum, ara faig torn nocturn.

0: Ràdio Arrels. Són les 9. L'informatiu. A Ràdio Arrels.
1: Bon dia, és dijous 11 de juny i la informació a aquesta hora amb Miquel Martínez Vila. Catalunya Nord prepara la temporada d'estiu, com sempre, molt pendent dels incendis forestals, que són sempre una amenaça pels països mediterranis. Les pluges d'aquesta primavera han fet que tinguem més aigua i el bosc més humit, però també han provocat que hi hagi molta més massa forestal que pot cremar en cas d'incendi. Cada dia d'estiu al departament es podran mobilitzar 300 bombers en cas de necessitat. La novetat d'aquest any és que s'han instal·lat 10 càmeres arreu del departament que, amb el suport de la intel·ligència artificial, han d'ajudar a detectar ràpidament els incendis i evitar que es propaguin. Canviem de qüestió perquè Perpinyà acull avui i demà el Saló dels Batlles, una cita pels càrrecs electes dels més de 200 municipis de Catalunya Nord que es reuniran al Parc d'Exposicions de Perpinyà. Aquesta fira agrupa més d'un centenar d'expositors i és un punt de trobada de la classe política de les comarques del nord. I el Parlament de Catalunya organitza avui un acte institucional de presentació de la commemoració del mil·lenari de les Assemblees de Pau i Treva de Déu. El Parlament català celebrarà durant l'any vinent els 1.000 anys d'aquestes assemblees fundades a Tolosa per l'abat Oliba. El Parlament considera que aquestes assemblees fundades doncs al Rosselló són l'embrió del parlamentarisme català i les vol reivindicar l'any del seu mil·lenari. Obrim ara el bloc cultural explicant-vos que l'associació Pas de Porte de Ceret organitza des d'avui i fins diumenge el festival La Moisson de Literatura. El festival arriba a la 6a edició amb un format extens i canvis en la programació. Jacques Coty és membre de l'associació Pas de Porte.
2: Afegim enguany l'inauguració amb una companyia que ve de Toulouse, que es diu Sur la Peau du Monde, que farà una lectura bailada, si voleu, d'uns textos que, dels autors que tenim durant la programació. Doncs això afegeix un dia i tenim doncs 4 dies de programació amb lectures, amb entrevistes, amb espectacles també a raïs de llibres.
1: I Colllibre ha celebrat aquest cap de setmana la tradicional festa de l'anxova, que és el peix emblemàtic d'aquest municipi de la Costa Vermella. El sector pesquer té cada vegada més dificultats per treure aquest peix perquè la sobreexplotació ha fet que se'n trobin cada vegada menys. Narcís Riera és veí de Colllibre.
3: Això era un plat de pobre, eh? Doncs a cada casa hi havia una espècie de cossi petit en el qual fèiem les anxoves. I a tota casa, a totes les cases n'hi havia. Però la dificultat és de trobar l'anxova, que n'hi ha de menys en menys.
1: I ara el temps.
4: Comencem el dia amb intervals de núvols, però molt ràpidament el dia és de bé lluminós i assolellat amb núvols molt alts cap a 9 o 10.000 quilòmetres, és a dir, on volen els avions. El vent ve del nord o del nord-oest per tot el territori en cops de vents cap a 70 km per hora, màxim, més aviat cap a la costa. Puja la temperatura, torna a fer calor, però una calor moderada. Mira aquí les màximes. 16 a Font-rabiosa, 18 a Porter, 17 a la Cabanassa, 20 a Joncet, 23 a Marqueixanes i Forques, 24 a Estagell, Nefiac i Enna, 22 a Provendres, 23 a Arles, 20 a La Manera. Avui Sant Bernabéu o Bernabé, el Sant Patró de Xipre. Per Sant Bernabé, diu el sol, aquí estaré, i d'aquí no passaré. És el Dia Mundial de la Lluita contra el Càncer de la Pròstata.
5: Ràdio Arrels.
6: Des de l'any 1981, Ràdio Arrels és la veu de Catalunya Nord. Avui necessitem el suport dels nostres auditors per continuar. Ens pots ajudar entrant a donatius.radioarrels.cat. donatius.radioarrels.cat.
7: Dites d'Arrels.
5: Joan Lluís Mas, de l'associació Terra dels Avis.
1: Som amb en Joan Lluís Mas des del Conservatori de l'associació Terra dels Avis. Joan Lluís Mas, bon dia.
7: Bon dia, Miquel.
1: Avui ens portes una altra dita. Quina dita és?
7: Avui farem canviar de moliner i no de lladre.
1: Que això, la dita, té a veure amb el camp, però em sembla que és aplicable a moltes coses de la vida encara ara, no?
7: Sí, sí. Bé, primer aplicat en el camp, sí. Doncs aquí, justament, tenim una mola de molí per moldre gra, sobretot. Aquesta mola de molí deu ser segurament del segle XVIII, perquè les moles de molí del segle XIX han estat fetes de diferents trossos, mentre que aquesta és feta d'una sola peça. A part, aquesta és una mica retallada a tot l'entorn perquè va servir després de fita, la van reutilitzar per servir de fita.
1: Aviam, piquem, aviam com sona la mola.
7: Pica.
1: Aviam si se sent. És de pedra...
7: Clar, és de pedra ben espessa, aquesta. Sí, sí. Llavors, els moliners tenien mala fama perquè quan tu els portaves una quantitat de gra, de blat, per exemple, d'ordi, esperaves que tinguessis l'equivalent en farina. Bé, deien que se guardaven els moliners una part de farina i per això tenien la fama de ser lladres. I quan canviaves de moliner, podies canviar de moliner, però seguien sent lladres igual. I doncs això saps que avui, sobretot després del període d'elecció que hem tingut, hem canviat sovint de moliner, és pas segur que canviem de lladre.
1: Molt bé, doncs aquesta frase també aplicada al dia a dia, tot i que ja no tant al camp. Joan Lluís Mas, moltes gràcies.
7: Gràcies a tu, Miquel.
4: Si a casa vostra teniu una dita semblant o la dieu d'una altra manera, ens podeu fer arribar el missatge al 04 68 35 47 48. 04 68 35 47 48.
8: Radio Arrels, en veig 93.1.

0: Ràdio Arrels. Són les 10. L'informatiu. A Ràdio Arrels.
1: Bon dia, és dijous 11 de juny i la informació a aquesta hora amb Miquel Martínez Vila. Catalunya Nord prepara la temporada d'estiu, com sempre, molt pendent dels incendis forestals, que són sempre una amenaça pels països mediterranis. Les pluges d'aquesta primavera han fet que tinguem més aigua i el bosc més humit, però també han provocat que hi hagi molta més massa forestal que pot cremar en cas d'incendi. Cada dia d'estiu al departament es podran mobilitzar 300 bombers en cas de necessitat. La novetat d'aquest any és que s'han instal·lat 10 càmeres arreu del departament que, amb el suport de la intel·ligència artificial, han d'ajudar a detectar ràpidament els incendis i evitar que es propaguin. Canviem de qüestió perquè Perpinyà acull avui i demà el Saló dels Batlles, una cita pels càrrecs electes dels més de 200 municipis de Catalunya Nord que es reuniran al Parc d'Exposicions de Perpinyà. Aquesta fira agrupa més d'un centenar d'expositors i és un punt de trobada de la classe política de les comarques del nord. I el Parlament de Catalunya organitza avui un acte institucional de presentació de la commemoració del mil·lenari de les Assemblees de Pau i Treva de Déu. El Parlament català celebrarà durant l'any vinent els 1.000 anys d'aquestes assemblees fundades a Tolosa per l'abat Oliba. El Parlament considera que aquestes assemblees fundades doncs al Rosselló són l'embrió del parlamentarisme català i les vol reivindicar l'any del seu mil·lenari. Obrim ara el bloc cultural explicant-vos que l'associació Pas de Porte de Ceret organitza des d'avui i fins diumenge el festival La Moisson de Literatura. El festival arriba a la 6a edició amb un format extens i canvis en la programació. Jacques Coty és membre de l'associació Pas de Porte.
2: Afegim enguany l'inauguració amb una companyia que ve de Toulouse, que es diu Sur la Peau du Monde, que farà una lectura bailada, si voleu, d'uns textos dels autors que tenim durant la programació. Doncs això afegeix un dia i tenim doncs 4 dies de programació amb lectures, amb entrevistes, amb espectacles també a raïs de llibres.
1: I Colllibre ha celebrat aquest cap de setmana la tradicional festa de l'anxova, que és el peix emblemàtic d'aquest municipi de la Costa Vermella. El sector pesquer té cada vegada més dificultats per treure aquest peix perquè la sobreexplotació ha fet que se'n trobin cada vegada menys. Narcís Riera és veí de Colllibre.
3: Això era un plat de pobre, eh? Doncs a cada casa hi havia una espècie de cossi petit en el qual fèiem les anxoves. I a tota casa, a totes les cases n'hi havia. Però la dificultat és de trobar l'anxova, que n'hi ha de menys en menys.
1: I ara el temps.
4: Comencem el dia amb intervals de núvols, però molt ràpidament el dia és de bé lluminós i assoleat amb núvols molt alts cap a 9 o 10.000 quilòmetres, és a dir, on volen els avions. El vent ve del nord o del nord-oest per tot el territori en cops de vents cap a 70 km per hora, màxim, més aviat cap a la costa. Puja la temperatura, torna a fer calor, però una calor moderada. Mira aquí les màximes. 16 a Font-rabiosa, 18 a Porter, 17 a la Cabanassa, 20 a Joncet, 23 a Marqueixanes i Forques, 24 a Estagell, Nefiac i Enna, 22 a Portvendres, 23 a Arles, 20 a La Manera. Avui Sant Bernabéu o Bernabé, el Sant Patró de Xipre. Per Sant Bernabé, diu el sol, aquí estaré, i d'aquí no passaré. És el Dia Mundial de la Lluita contra el Càncer de la Pròstata.
5: Radio Arrels, a Canet, 95.
0: Cada dia, Radio Arrels dona veu al territori. Explica el que passa i ho fa sempre en català. Aquesta presència constant necessita avui el teu suport. Ajuda'ns entrant a donatius.radioarrels.cat i junts aconseguirem que ningú no faci callar la veu de Catalunya Nord. donatius.radioarrels.cat.
6: Escolteu Ràdio Arrels.

Quanta guerra, aquesta cançó interpretada per Marina Rossell i per Paco Ibáñez, que de fet surt d'una novel·la de Mercè Rodoreda amb el mateix nom, publicada l'any 80, i que parla de, doncs, de la guerra civil, la guerra d'Espanya, però que serveix per qualsevol conflicte bèl·lic, malauradament. Aquesta cançó, com dèiem, interpretada per Marina Rossell, que és una de les veus més emblemàtiques de la cançó catalana. Ella va néixer l'any 54, Castellet i la Gornala, l'Alt Penedès, i va començar la seva carrera musical durant els anys 70, en plena transició democràtica, convertint-se en una de les figures més destacades d'aquell moviment de la nova cançó. La seva trajectòria es caracteritza per la seva veu única i cristal·lina i per un repertori que ha combinat la cançó tradicional catalana amb composicions pròpies i amb versions de grans autors com Georges Brassens. Al llarg de més de 4 dècades de carrera, Marina Rossell ha publicat més de 20 àlbums i ha actuat arreu del món portant la cultura i la llengua catalana a escenaris internacionals. El seu compromís amb la llengua i amb la cultura han estat sempre presents en la seva obra, així com el seu activisme social i la defensa dels drets humans. Actualment, Marina Rossell continua activa al panorama musical, oferint concerts i mantenint viu aquest llegat de la cançó catalana, demostrant que és un artista, doncs, que ha sabut evolucionar però no ha perdut la seva essència.

Ma Solitud de George Moustaki, però en aquest cas interpretada en català per Marina Rossell, aquesta cantant penedesenca que de fet va tenir una gran amistat amb Moustaki i van fer un disc junts i tot.

0: El meu avi, probablement l'havanera més coneguda de totes, en aquest cas interpretada per Marina Rossell. Aquesta havanera, com dèiem, que és un símbol identitari de Catalunya, però que molta gent potser no sap que és una cançó relativament moderna. És una cançó que parla sobre la guerra de Cuba, però que va ser composta l'any 1968 per Josep Lluís Ortega y Monasterio, que de fet era un militar, a més de compositor, però que va fer aquesta cançó parlant del català i va ser una cançó que va aconseguir passar la censura franquista, malgrat que diu visca Catalunya, visca el català, probablement aquesta censura que no hagués passat si no fos perquè ell també era militar i va aconseguir convèncer-los. En tot cas, aquesta cançó, tot i tampoc tenir tants anys de vida, sí que ha arrelat moltíssim al país i és un dels símbols d'identitat de Catalunya. D'altra banda, que també molts símbols d'identitat de tots els països del món tampoc tenen tants anys com a vegades ens pensem. I amb aquesta cançó hem arribat amb aquests 10 minuts amb Marina Rossell per parlar de la història musical del nostre país. Un podcast de Ràdio Arrels presentat i editat per un servidor, Miquel Martínez Vila. Història musical d'un país. Avui, 10 minuts, amb Marina Rossell.
1: Ràdio Arrels, 100% en català.

0: Radio Arrels, en FIAC 95.
1: C'est votre 25, voix de réfugiés.

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels. Són les 11. L'informatiu. A Ràdio Arrels.
3: Bon dia, és dijous 11 de juny i la informació a aquesta hora amb Miquel Martínez Vila. Catalunya Nord prepara la temporada d'estiu, com sempre, molt pendent dels incendis forestals, que són sempre una amenaça pels països mediterranis. Les pluges d'aquesta primavera han fet que tinguem més aigua i el bosc més humit, però també han provocat que hi hagi molta més massa forestal que pot cremar en cas d'incendi. Cada dia d'estiu al departament es podran mobilitzar 300 bombers en cas de necessitat. La novetat d'aquest any és que s'han instal·lat 10 càmeres arreu del departament que, amb el suport de la intel·ligència artificial, han d'ajudar a detectar ràpidament els incendis i evitar que es propaguin. Canviem de qüestió perquè Perpinyà acull avui i demà el Saló dels Batlles, una cita pels càrrecs electes dels més de 200 municipis de Catalunya Nord que es reuniran al Parc d'Exposicions de Perpinyà. Aquesta fira agrupa més d'un centenar d'expositors i és un punt de trobada de la classe política de les comarques del nord. I el Parlament de Catalunya organitza avui un acte institucional de presentació de la commemoració del mil·lenari de les Assemblees de Pau i Treva de Déu. El Parlament català celebrarà durant l'any vinent els 1.000 anys d'aquestes assemblees fundades a Tolosa per l'abat Oliba. El Parlament considera que aquestes assemblees fundades doncs al Rosselló són l'embrió del parlamentarisme català i les vol reivindicar l'any del seu mil·lenari. Obrim ara el bloc cultural explicant-vos que l'associació Pas de Porte de Ceret organitza des d'avui i fins diumenge el festival La Moisson de Literatura. El festival arriba a la 6a edició amb un format extens i canvis en la programació. Jacques Coty és membre de l'associació Pas de Porte.
4: Afegim enguany l'inauguració amb una companyia que ve de Toulouse, que es diu Sur la Peau du Monde, que farà una lectura bailada, si voleu, d'uns textos dels autors que tenim durant la programació. Doncs això afegeix un dia i tenim doncs 4 dies de programació amb lectures, amb entrevistes, amb espectacles també a raïs de llibres.
3: I Colllibre ha celebrat aquest cap de setmana la tradicional festa de l'anxova, que és el peix emblemàtic d'aquest municipi de la Costa Vermella. El sector pesquer té cada vegada més dificultats per treure aquest peix perquè la sobreexplotació ha fet que se'n trobin cada vegada menys. Narcís Riera és veí de Colllibre.
5: Això era un plat de pobre, Doncs a cada casa hi havia una espècie de cossi petit en el qual fèiem les anxoves. I a tota casa, a totes les cases n'hi havia. Però la dificultat és de trobar l'anxova, que n'hi ha de menys en menys.
3: I ara el temps.
6: Comencem el dia amb intervals de núvols, però molt ràpidament el dia és de bé lluminós i assoleat amb núvols molt alts cap a 9 o 10.000 quilòmetres, és a dir, on volen els avions. El vent ve del nord o del nord-oest per tot el territori en cops de vents cap a 70 km per hora, màxim, més aviat cap a la costa. Puja la temperatura, torna a fer calor, però una calor moderada. Mira aquí les màximes. 16 a Font-rabiosa, 18 a Porter, 17 a la Cabanassa, 20 a Joncet, 23 a Marqueixanes i Forques, 24 a Estagell, Nefiac i Enna, 22 a Provendres, 23 a Arles, 20 a La Manera. Avui Sant Bernabéu o Bernabé, el Sant Patró de Xipre. Per Sant Bernabé, diu el sol, aquí estaré, i d'aquí no passaré. És el Dia Mundial de la Lluita contra el Càncer de la Pròstata.
0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
0: Cada dia i cada hora en català.
7: Des d'aquest trist safareig on tu i jo ara brindem.

0: els atacs contra la llengua. Converses durant la Universitat Catalana d'Estiu 2025. Les Illes Balears, amb Sebastià Serra i Bernat Joan. Els atacs a la llengua catalana és un tema recurrent per als països catalans. Parlem de les Illes amb un mallorquí i amb un eivissenc. Sebastià Serra, el govern de les Illes té algunes normatives que normalment afavoreixen el català. Per què hi ha atacs? Quins són aquests atacs?
1: Bé, ara venen atacs des del govern. Vull dir, cosa que en algunes etapes, des d'aquella autonomia, des del 83, algunes etapes era, com heu dit, polítiques des de l'administració. Però també hi ha hagut etapes en què l'administració ha volgut frenar, vol frenar. Ara, quines són? Bueno, això de la lliure elecció de llengua, fet dit així, dit d'aquesta manera, perquè, clar, això és una qüestió que no és exactament allò de la llibertat. No és això. Aleshores, aquí s'està condicionant a professors, s'està condicionant un poc a famílies, d'alguna manera, i s'intenta conduir cap a un sistema que ja seria una deriva contra l'ús i contra l'ensenyament en llengua catalana, llengua, i llavors la part de continguts, que és una segona part, que això sí que ja depèn dels programes educatius, depèn de lleis més generals, però que també hem de tenir en compte els continguts, perquè podria ser que dins del sistema educatiu no s'ensenyés ni literatura, ni s'ensenyés geografia, ni història, ni coneixement del territori, ni coneixement de la realitat més immediata. Sí que hi ha atacs i n'hi ha que són més planificats, n'hi ha que a vegades són més improvisats en funció un poc de la conjuntura política. L'actual govern de Balears, del PP, Partit Popular, bueno, dona un poc la culpa en els condicionants que posa a vots. Bé, això vull dir el sabran en quin nivell s'adona la connivència, vull dir, però en definitiva aquestes polítiques concretes. I després hi ha una altra qüestió, el suport cap a institucions, cap a col·lectius que defensen la llengua i cultura està minvant considerablement.
0: Els atacs provenen només del sector del personal polític? Bernat Joan?
2: Bé, efectivament, això és una cosa molt transversal, però he de dir que, a banda de polítics, hi hauríem de ficar també una part del funcionariat perifèric de l'Estat. Pensem que a l'Estat espanyol hi ha administracions, com l'administració de justícia, que està absolutament centralitzada i que no s'ha adaptat en això que se'n diu l'estat de les autonomies. És a dir, una suposada autonomia política que no contempli el fet que el sistema judicial també estigui adaptat és bastant incongruent, no? I dins aquest funcionariat que depèn directament de l'Estat, hi ha sectors bastant extensos, bastant importants, que són hostils a la llengua catalana. No hi ha directament, diríem, que es desinteressin per la qüestió, sinó que combaten qualsevol avanç que es pugui fer en el procés de normalització de la llengua en aquests àmbits.
0: La indústria turística també combat d'una manera, o combat, pot ser considerat com un atac a la llengua?
2: Per omissió, si més no, no hi ha cap dubte. És a dir, seria una gran oportunitat el fet de ser un territori en què la principal activitat econòmica és el turisme, seria una gran oportunitat tenint en compte el nombre de visitants que tenim per donar a conèixer la llengua i la cultura pròpies, si no fos perquè, primera, molta part de la indústria turística no està en mans realment de gent de les Illes Balears. El tipus de turisme familiar que hi havia hagut en una primera etapa ha canviat també radicalment. Ara tenim un turisme que és molt passavolant, que igual ve a les Illes Balears com podria anar a qualsevol altra illa de la Mediterrània o molts altres llocs del món, el Carib, etc., que no està en absolut interessat per cap de les característiques específiques que puguem tenir a cada una de les nostres illes. i que dins aquest món globalitzat el podria situar on siga. En aquest sentit, evidentment, també tenint en compte que l'activitat turística contribueix a un fort canvi demogràfic, això juga clarament en contra de la implantació normal de la llengua catalana.
0: Molta gent s'implanta, viuen a Mallorca sense ser originari. Per exemple, hi ha una població d'origen alemany molt important. Aquesta població s'integra?
1: Molt difícilment. El grau d'integració de gent arribada i que resideix i que oficialment, perquè després hi ha una població flotant immensa, que aquesta sí que és ben estrangera en tots els sentits, molt difícilment. El grau d'integració tradicionalment ha estat baix, tant de la immigració de l'estat espanyol com d'altres territoris més recents. Avui en dia el problema és molt gros, certament, i hem de pensar que originaris de Mallorca no arribam al 50% de població, i en el conjunt de les illes per aquí anem, a la mitjana, tot i situant Menorca un poc més munt, però a Eivissa menys que Mallorca, és a dir, ens situem però a menys del 50%. Per tant, les polítiques d'integració són absolutament necessàries.
0: Per anar trobant solucions per revertir la situació?
2: Bé, les solucions han de venir de molts de cantons diferents. Tal com estem ara, i a curt i mitjà termini, allò que s'ha de fer és treballar perquè la societat civil articuli mecanismes, com ja ha passat en altres etapes de la història, d'autoorganització, de reforçar allò que no hi ha, on hi ha la gana, em diu, els bastions, no? Les àrees on i els àmbits on la llengua catalana té una presència més clara, no recular, no fer passes endarrere. A mitjà termini, aprofundir l'autonomia que hi ha, que és actualment molt migrada, i a la llarga, evidentment, comptar amb un estat propi.
0: Moltes gràcies, Sebastià Serra i Bernat Joan. Gràcies.
1: Gràcies a vosaltres i endavant.

0: R. Els atacs contra la llengua, converses durant la Universitat Catalana d'Estiu 2025. Ses Illes Balears, amb Sebastià Serra i Bernat Joan.
1: Radio Arrels, a Codelet, 95.5.
2: Radio Arrels.
3: Radio Arrels.
4: Radio Arrels.
5: L'associació Ludopia presenta la Yepisada, dos minuts dedicats a les extravagàncies de la nostra llengua.
6: La llengua catalana va conèixer períodes d'expansió, tant pel que fa a la seva estructura com pels territoris concernits. Penso, per exemple, als segles XIII i XIV i a la immensa riquesa que Ramon Llull va portar al català. També va conèixer períodes més nefastes de constricció, de penalització, que van alentir la progressió de la llengua. A finals del segle XIX, començs del XX, uns erudits es qüestionaven sobre la necessitat o no de reformar l'ortografia de la llengua catalana. Els tradicionalistes s'enfrontaven als més reformistes, com aquest jove químic que ara pretén modernitzar la llengua catalana. Aquest científic es deia Pompeu Fabra. Després de molts maldecaps i d'enfrontaments amb els seus col·legues, finalment, el 1906, participa en el primer Congrés Internacional de la Llengua Catalana i llegeix una comunicació, qüestions d'ortografia catalana. El seu prestigi intel·lectual en va sortir enormement reforçat, fins al punt que el president Prat de la Riba el va cridar per dirigir un projecte de normativització lingüística del català. El 1913, Fabra donà a conèixer les normes ortogràfiques promulgades per l'Institut d'Estudis Catalans. I el 1918 van publicar la Bíblia de la Llengua, la Gramàtica Catalana de Pompeu Fabra.
5: La Yepisada, dos minuts dedicats a les extravagàncies de la nostra llengua. Un programa proposat per l'associació Ludopia.
1: Radio Arrels, Amias, 95.
4: Escolteu
2: Radio Arrels.
4: Radio Arrels.
3: Radio Arrels. És migdia. L'informatiu. A Radio Arrels.
7: Bon dia, és dijous 11 de juny i la informació a aquesta hora amb Miquel Martínez Vila. Catalunya Nord prepara la temporada d'estiu, com sempre, molt pendent dels incendis forestals, que són sempre una amenaça pels països mediterranis. Les pluges d'aquesta primavera han fet que tinguem més aigua i el bosc més humit, però també han provocat que hi hagi molta més massa forestal que pot cremar en cas d'incendi. Cada dia d'estiu el departament es podrà mobilitzar 300 bombers en cas de necessitat. La novetat d'aquest any és que s'han instal·lat 10 càmeres arreu del departament que, amb el suport de la intel·ligència artificial, han d'ajudar a detectar ràpidament els incendis i evitar que es propaguin. Canviem de qüestió perquè Perpinyà acull avui i demà el Saló dels Batlles, una cita pels càrrecs electes dels més de 200 municipis de Catalunya Nord que es reuniran al Parc d'Exposicions de Perpinyà. Aquesta fira agrupa més d'un centenar d'expositors i és un punt de trobada de la classe política de les comarques del nord. I el Parlament de Catalunya organitza avui un acte institucional de presentació de la commemoració del mil·lenari de les Assemblees de Pau i Treva de Déu. El Parlament català celebrarà durant l'any vinent els 1.000 anys d'aquestes assemblees fundades a Tolosa per l'abat Oliba. El Parlament considera que aquestes assemblees fundades doncs al Rosselló són l'embrió del parlamentarisme català i les vol reivindicar l'any del seu mil·lenari. Obrim ara el bloc cultural explicant-vos que l'associació Pas de Porte de Ceret organitza des d'avui i fins diumenge el festival La Moisson de Literatura. El festival arriba a la 6a edició amb un format extens i canvis en la programació. Jacques Coty és membre de l'associació Pas de Porte.
8: Afegim enguany l'inauguració amb una companyia que ve de Toulouse, que es diu Sur la peau du monde, que farà una lectura bailada, si vols, si voleu, d'uns textos dels autors que tenim durant la programació. Doncs això afegeix un dia i tenim doncs 4 dies de programació amb lectures, amb entrevistes, amb espectacles també a raïs de llibres.
7: I Cotlliure ha celebrat aquest cap de setmana la tradicional festa de l'anxova, que és el peix emblemàtic d'aquest municipi de la Costa Vermella. El sector pesquer té cada vegada més dificultats per treure aquest peix perquè la sobreexplotació ha fet que se'n trobin cada vegada menys. Narcís Riera és veí de Cotlliure.
9: Això era un plat de pobre, eh? Doncs a cada casa hi havia una espècie de cossi petit en el qual fèiem les anxoves. I a tota casa, a totes les cases n'hi havia. Però la dificultat és de trobar l'anxova, que n'hi ha de menys en menys.
7: I ara el temps.
10: Som el dijous 11 de juny. Bon dia. Aquesta tarda, unes màximes de 26 graus a la plana i 16 a la muntanya, amb una tramuntana present al Rosselló, Conflent i al Baix Vallespí. Demà ja tornen les temperatures estivals. Les mínimes seran de 18 graus a Perpinyà, 16 a Serret, 12 a Prats de Molló, 15 a Prada, 7 a Manlluís i 8 a la Tor de Querol. A la tarda, les màximes seran de 32 graus al Rosselló, 31 al Vallespí, 28 al Conflent, 20 al Capcí i 22 a Cerdanya. La tramuntana bufarà al Rosselló i al Baix Vallespí. Dissabte, el temps serà igualment assolellat. Les mínimes seran de 20 graus a Perpinyà, 18 a Serret, 13 a Prats de Molló, 17 a Prada i 9 a Manlluís i a la Tor de Querol. A la tarda tindrem unes màximes de 33 graus al Rosselló i al Vallespí, 32 al Conflent, 22 al Capcí i 24 a Cerdanya.
4: Escolteu Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels.
3: Des de l'any 1981, Ràdio Arrels és la veu de Catalunya Nord. Avui necessitem el suport dels nostres auditors per continuar. Ens pots ajudar entrant a donatius.radioarrels.cat. Donatius.radioarrels.cat.
1: Radio Arrels, el volum 88.2.
3: Cultura a Ràdio Arrels. Amb Pere Manzanares.
11: A la festa de l'anxova a Cotlliure, bé, hi ha música, perquè sempre hi ha bandes a Cotlliure. Narcís Riera, tu ets fill de Cotlliure.
9: Fill de Cotlliure, sí, des del 57, quan vaig emigrar de Pirasuiga cap a Cotlliure.
11: A Cotlliure hi ha pas fora que el campanar que identifica el vilatge. Hi ha també l'anxova. I ens trobem en aquest mes de juny a la festa de l'anxova.
9: Doncs, escolta, jo hi soc per casualitat, però m'agrada. Vaig assistir a la primera, no hi vinc pas cada any, però és veritat que s'ha de veure, almenys una vegada.
11: Bé, a nivell de l'anxova hi ha dues cases històriques, la Casa Roca i la Casa d'Escló. Si pas quina és la primera, si ho sabes...
9: Em sembla, però no podria pas emprenyar a ningú. Em sembla que és a Can Roca, la més antiga. Però jo l'he conegut al poble amb flaire d'anxova durant tota la meva infància. N'hi havia a pertot, hi havia a Can Ribell, hi havia a Can Banyuls, al Port de Vall en tenies també a Norri, a un puntal que durant les festes de juny de Sant Joan, la mainada del poble feien un foc en cada platja del poble. I anàvem a buscar les botes que ens donaven la gent que feien jove, les omplíem de tot el que el trobàvem, fustes, llenya, matalassos, cartrons, i el foc cremava fins al l'endemà a la tarda.
11: Doncs a part d'aquestes dues empreses que encara funcionen, hi ha gent que en fa a casa seva de manera particular o petits artesans que en fan per vendre?
9: Es troba gent que fa bucarones, però la dificultat és de trobar l'anxova, que n'hi ha de menys en menys. A un moment jo en comprava a casa d'un que els feia molt bons, els bucarons. La meva tia, com cada persona del poble, que era un, això era un plat de pobre, doncs a cada casa hi havia una espècie de cossi petit en el qual fèiem les anxoves. Em sembla que calia esperar, calia esmolcar. Esmolcar és treure el cap, la tripa segueia. Després treies l'espinada i les posaves... No, l'espinada no la treies pas, perdona. Les posaves amb sal, amb pebre, amb herbes aromàtiques, posaves una pedra, feien la sang, de tant en tant anaves a quitxar i buidaves, posaves una mica més de sal i esperaves 6 mesos. I a tota casa, a totes les cases n'hi havia.
11: Fa 2 o 3 generacions era la principal activitat a nivell d'ofici i sobretot de les dones.
9: Ah, sí, les dones del poble i fins i tot la mainada, en aquella època, jo em recordo que vaig anar a treballar a Can d'Escló, que tenia 12 anys, vaig anar a esmolcar, i vaig treballar una més d'una setmana perquè foties una pudor que a mi no m'agrada, aquesta flaire, a mi no m'agrada. La meva germana, recordo, que hi va estar durant l'estiu, un estiu a Can Cantier, té un altre del poble, Can Cantier. N'hi havia per tot.
11: Sí, has dit que se'n trobava poca, ara, i n'hi ha que diuen que les anxoves de Colldiure, igual com les anxoves de l'Escala, se pesquen pas més aquí, ni a Colldiure ni a l'Escala.
9: Segons em va dir el senyor d'Escló una vegada, perquè li vaig fer la pregunta, ell em va dir que tenia un corresponent del banc espanyol i que venien del golf de Gascònia. Però també he sentit avui que n'hi havia que venien de la Venezuela.
11: Tot i això, sempre hi ha aficionats per a comprar les anxoves de Colldiure. A nivell del menjar, tenes receptes o com te les menges? Com t'agraden les anxoves?
9: A mi m'agraden les salades. Els bocarons també els menjo, però no hi tinc tant de gust. Ahir la nit em vaig fer. Em vaig fer pel meu cosí que venia a menjar. Jo vaig guanyar 3 pots allà a la petanca i va venir a menjar el meu cosí i li vaig fer això en entrada, amb pebrots escalivats, amb ous durs, que en diuen, i això ens va fer l'entremès, que en diuen. I a què volia dir d'això? Sí, de les anxoves... Me'n vaig demà cap a la Reixa, on també m'estic, i tinc 8 pots que m'han encarregat. Per dir-te que l'anxova de Colldiure hi ha gent que li agrada.
11: L'anxova és un bon ambaixador de Colldiure.
9: Sí, tothom coneix. Quan te'n vas per França, tothom parla de l'anxova de Colldiure, sí. I que els agrada. Hi ha una senyora que es diu la senyora Gosa, que potser hauries d'anar a veure cap a Can Roca. Ella feia un plat especial, em sembla que el descriu la senyora Magentí, que és ullada acompanyada, ullada però només hi ha llegums, no hi ha pas carn, i acompanyada d'anxoves. Diu que és un plat que la seva mainada en són bojos.
11: Molt bé. Escolta, m'has donat ganes d'anar-les a tastar. Ja, bon, Narcís Riera, moltes gràcies.
9: Igual, gràcies, Pere. Gràcies.
12: Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels.
13: No et facis res veure'm feliç. Aquest somriure és sincer.

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: La vida, la cultura, la política, la gent. Impressions sobre el nostre temps amb Iu Escapa a Ràdio Arrels.
2: Amb nosaltres en aquesta hora a Ràdio Arrels, com cada dijous, l'historiador Iu Escapa. Iu, bon dia.
3: Bon dia.
2: I avui, Iu, vols parlar d'un tema delicat, particularment delicat, aquests dies a l'estat francès. Vols fer algunes reflexions al voltant d'aquestes crítiques que s'han fet a la gendarmeria, però també i sobretot, sens dubte, a la justícia arran, doncs, d'aquests afers de violacions, assassinats o delinqüència sexual.
3: Sí, sí, perquè jo veig, per exemple, evidentment, amb el drama d'aquesta petita és quelcom de totalment intolerable i que això fa reaccionar d'una manera molt emocional, molt forta, i això s'entén. Però jo diria, per exemple, que l'afer dels educadors a París, de les escoles de París, hasta l'afer de gent coneguts com Bruel i parlem també del Soscan, del Soptems o d'altres, tot això me sembla que dins el fons hi ha una cosa, quelcom de comú a tot això. És que estem dins d'una societat, una societat pas únicament a França, però a França amb aspectes molt particulars, estem dins d'una societat on cada vegada més hi ha pas cap bri de la gent arriba en pas a prendre en compte l'altre. Jo, per exemple, si un jove que ha estat posat per fer educació esportiva o teatral dins una escola a París i que al final aprofita per abusar nois i noies, i pas hi n'ha pas una, pensa que n'hi ha hagut 130 a París, parlem de París i segurament dins d'altres llocs. I quan hi ha gent molt conegudes que tenen un èxit total, tant de la cançó, de la política, de qualsevol cosa, tenen pas cap barrera, si jo diria, per dir, això no ho puc fer perquè és pas la voluntat de l'altre. I quan hasta, al final, això seria al final de tot, un pare de família, com aquest, té pas la barrera, jo diria, mental, moral, social i política, i institucional, de dir això no ho puc fer, no puc anar fins aquí i has de matar una persona. Tot això em sembla que totes les raons que s'han explicat, raons, jo diria, personals, alguns que han passat el seu treball, lleis i tot això, em sembla que això no se pot arreglar únicament fent lleis, perquè la llei en podem fer 50, si la gent agafa en pas aquesta idea que cal prendre en compte l'altre, les lleis mai serven-lo. I si és de quan en quan un cas particular d'un pervers i tot això és complicat d'arreglar, però se'n passa aquí. Sembla gent que sembla normal dir la vida, no? Hasta gent que tenen èxits, hasta gent que viuen bé, hasta gent que tenen lloc de treball que pot ser solament interessant, educador dins una escola a París, sembla que és un treball que pot ser molt, molt, molt valoritzant, no? I tota aquesta gent que mai s'adonen una barrera, mai tenen una reflexió sobre ells mateixos per dir això, encara que pot ser en tingués gana, no ho puc fer. No? És això la societat. La societat, si hi ha pas això, hi ha pas cap societat. I jo diria, jo veig dues coses que en aquells temps mediàtics se'n parla molt poc. La primera és aquesta, que fem perquè cada vegada més la gent hi ha aquest valor fonamental del fet d'agafar en compte l'altre, no? Pas per ser jo diria, encerat, pel contrari, per tenir una veritable llibertat. La veritable llibertat que tinc, la tinc perquè agafi en compte l'altre. I en un moment donat m'ha dit, si l'altre no ho vol, jo no ho puc fer. Ho faig d'una altra manera amb persones que volen, no? que comparteixen. I això és educatiu. És educatiu i exemplar, l'exemplaritat. Perquè l'educatiu és la família, joga un paper molt, molt important, i aquí segurament que, per exemple, quan hi ha pares de família que tenen fills i filles, petits o adolescents, que són capaços de fer això. I de vegades segurament que hi ha moltes coses que no se saben dintre de les famílies. Això és evident, que l'exemplaritat que poden donar la teva família o l'exemplaritat de la societat és catastròfica, no? I també l'escola, i també tot això, i té d'haver un valor fonamental, eh? Això, a què serveix d'aprendre matemàtiques si l'escola pren pas a agafar en compte l'altre i el respectar? A què serveix de tenir un diploma extraordinari, de ser un cantant extraordinari o un polític extraordinari, si hi ha pas la capacitat d'agafar en compte l'altre? Doncs jo diria que cal una hierarquització d'això. Bon. I el segon aspecte, jo diria que és una cosa que cada vegada més pesa un pes molt gran dins d'un país com França, és la centralització. Això, per fer prendre consciència de tot això a la gent, és una cosa de proximitat. Cal que hi hagi, a un moment donat, una possibilitat dins d'un espai pròxim de tenir la possibilitat de fer una acció, tan educatiu com una acció de repressió quan ho cal fer. Aquí cal esperar, finalment, que hi hagi una cadena de decisions que venen de París, i quan arriben a Oix o a Tolosa o a Perpinyà s'ha passat 3 mesos, no? I encara amb gent també que arriben dins llocs on tenen pas cabrí la idea de lo que són aquests llocs, perquè la gent arriba per nominacions així decidides a París amb gent que finalment se'n foten dels llocs on van, no? I això me sembla que cal que són dues coses: la hierarquització de les valors dins l'educatiu i la possibilitat cada vegada de descentralitzar, perquè finalment la possibilitat, jo diria, de poder fer una acció de proximitat per a aquestes coses, no? I aquí nosaltres

pocs, diuen sobre la responsabilitat, és pas meu. I per arreglar aquesta cosa, cal que cadascú tingui una responsabilitat. Dins la família, dins del barri, dins del poble, dins de la feina que fas, cada vegada. Perquè sovint calria una petita intervenció al principi, quan veu gent que fan coses que són pas acceptables, i el que li han a veure i diu, això ho pots fer. És acabat, això. Ho veig aquí, directament. Però quan deixes fer una cosa així, per exemple, al final, tota aquesta gent pensin que tenen un poder total i que aquest poder tenen pas cap, jo diria, ni ganes ni menester de considerar l'altre. Jo tinc el poder el pots tenir de la teva família, el poder el pots tenir de la teva barri amb els grups de gent que tens al costat, i doncs tothom pot tenir un petit poder. I quan aquest poder te dona pas, hi ha pas com a regla principal el fet que tinc el poder, però aquest poder me dona res cap als altres, més únicament la responsabilitat i el respecte de l'altre, és un poder catastrofic. I en sem així. I jo crec que és l'imatge també que dona el poder centralitzar, la centralització. I aquest matí s'ho he escoltat, és per això que m'ha donat la idea de fer aquest comentari, una diputada que va dir que precisament que el que li fa vergonya a ell és la responsabilitat de totes les polítiques, el que se passava dins l'Assemblea Nacional, únicament que la gent se disputa únicament per raons polítiques, per raons de partits, per raons d'eleccions, i pas per raons d'una societat comuna. Hi ha un diputat que ha fet una declaració així, molt impactant, jo crec, que és exactament la realitat. Va dir, jo la vergonya que tinc és veure com feu dir l'Assemblea Nacional. I ben entès, perquè la gent diu, jo, cada partit diu, jo tinc la solució per vos arreglar tot. Això mai s'ha passat ni en la història. Per arreglar les coses, cal que hi hagi, a un moment donat, una mena de consensus de tothom, que cadascú se senti capaç de tenir aquesta, un poc de responsabilitat per agir, per fer el que cal fer, per intervenir també, d'una manera o d'una altra. I és això que falta, per exemple, d'un país on sempre ha estat com un ídol la centralització. I quan senti tot això és únicament la culpa del govern, ben entès, però és la culpa de tothom. Tothom de la societat aquí, perquè si esperem que cada vegada un govern que és cada vegada més lluny de la gent sigui ell que té d'arreglar tot, això mai arreglarem res. I això, el dia d'avui, ho veig difícil per avançar dins del sentit correcte. Perquè la gent tenen un marc mental que és únicament fet d'això. I jo diria que aquest marc mental, que sempre és l'altre que té d'arreglar, això dins d'un altre àmbit afavoreix un poder tirànica. Sortirà d'una manera o d'una altra, a un moment donat, si hi ha una crisi encara més greu, una persona que us dirà, jo ho arreglo tot. Una mena de... I ens hem vist, dels anys 20 i 30, quan hi havia aquestes crisis, sempre han sortit a per tot, a Espanya, Portugal, Alemanya, Itàlia, França, també n'hi havia gent que també deia, jo vos arreglaré tot. Tot. I encara ha sortit l'altre dia un document molt interessant. Ha sortit a les xarxes socials. Un petent deia, per exemple, l'única manera d'arreglar les coses és de fer un reassemblament nacional. Vet aquí, veieu? Vet aquí. Hi ha pas res de nou, finalment. El que és nou és la forma, però l'alfons és sempre priu. I aquesta ausència de responsabilitat individual, de responsabilitat local, de responsabilitat amb la discussió, de responsabilitat de societat civil, això afavoreix a tota aquesta gent que volen agafar un poder i s'han aprofitat, s'ho ha per s'enriquir, s'ho ha per fer totes aquestes barbaritats.

0: sexuals o altres, si voleu, això afavoreix d'una manera o d'una altra. I es passa una llei pot ser una bona llei, però es passa això que farà canviar, que canviarà. És una presa de por, una toma de consciència social que passa per l'educació, que passa per voluntats, que passa per les entitats, que passa pels pobles, que passa pels ajuntaments, que passa pels llocs on som. No? És més fàcil d'explicar dins d'un ajuntament, encara que els ajuntaments o els llocs locals tenen de tenir per això un poder real, dins d'un marc global, però un poder real. I tot això no en tenen. I no hi ha res. I se'n passa en camí per en tenir. I doncs aquests dos aspectes pocs comentats dins l'actualitat actual, la necessitat de posar endavant valors fonamentals dins la societat i dels fer viure d'una manera local, cadascú amb els seus matisos, dins d'un marc global, ens sent molt lluny d'això.
1: Com cada setmana, la crònica d'opinió diu escapa amb una lectura amb un enfocament diferent d'un fet d'actualitat. Iu, gràcies, bon dia, fins la setmana entrant aquí a Ràdio Arrels i recordem també a radioarrels.cat. Bon dia.
0: Sí, bon dia, que vagi bé.
2: La vida, la cultura, la política, la gent. Impressions sobre el nostre temps amb Iu Escapa a Ràdio Arrels.
3: Ràdio Arrels, a Bages, 95.
4: Ariop!

0: Sortim de casa, amb l'agenda de Ràdio Arrels.
1: Bon dia, Agnès de l'Oficina de Turisme Conflent Canigó. Us anuncio que el divendres 19 de juny a les 6 la Biblioteca de Prada acull Jean Boisset per a una xerrada al voltant del seu llibre El sistema de les torres de senyals dels Pirineus Orientals o seguint els passos d'Annie de Pous. Descobriu la fascinant història de les torres de senyals que antigament vigilaven el nostre territori i converseu amb l'autor.
2: Escolteu Ràdio Arrels.

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels. El disc de la setmana. Amb Paula Escudero.
2: Avui el nostre protagonista musical és en Carles Collado. Cada setmana a Ràdio Arrels presentem músics catalans i recordeu que podeu reescoltar tots els nostres continguts a la web radioarrels.cat i trobar-nos també a les xarxes socials. Carles, com definiries tu el teu propi estil musical? Ens ho deies una mica abans.
3: Probablement m'agrada pensar que són cançons d'autor. De fet, a mi la connotació de cantautor no m'ha agradat gaire mai. És una paraula de la qual he intentat fugir sempre, malgrat que al final crec que m'ha atrapat i no puc amagar-me de dir que probablement sigui un cantautor. Em passava una cosa, que és que quan escoltava cantautor relacionava sempre molt a aquest cantautor que normalment sorgia a través de la protesta, amb lletres molt compromeses, amb uns estils musicals bastant tancats, perquè eren, no et diré tot semblant, però estava com tallat amb un mateix patró. I era potser un dels motius pels quals a mi no m'agrada encasellar-me en aquesta paraula, no, un cantautor. Finalment el que faig és escriure i cantar, probablement sigui un cantautor. Però m'agrada molt aquest concepte de cantautor de poemes a mitges, de cançó d'autor, perquè certament al final el meu estil és bastant particular, és molt Carles Collado.
2: Si m'haguessis de dir algun músic que t'inspira?
3: A mi, per exemple, a nivell guitarrístic, m'inspira molt en Pat Metheny. Penso que és un guitarrista excepcional, segurament irrepetible. I en aquest tall de cantautor, un dia estant a casa d'en Pep Lledó, el meu productor, em va fer un comentari dient que a vegades li recordava una mica en Damien Rice, cosa que li agrairé tota la vida perquè crec que en Damien Rice és un cantautor excepcional, amb una delicadesa i amb una sensibilitat molt, molt, molt acurades, no? I després, compartint el treball amb amics, amb gent més avinguda i propera, alguna vegada m'han comentat que sembla que en Quimi Portet també hagi posat mà per aquí, no? I això al final, doncs, per una persona com jo, crec que és molt afalagador.
2: I la música que escoltes el dia a dia últimament, per exemple, quins grups o quines músiques escoltes?
3: Mira, a mi m'agrada molt la música instrumental. M'agraden gairebé tots els estils i m'agraden particularment alguns artistes. A mi, per exemple, hi ha una compositora estadounidenca que es diu Grouper. M'agrada molt la seva proposta. Jo, per exemple, us la recomano que cerqueu. De fet, és una dona que ha investigat molt en altres àmbits de l'enregistrament de sons ambientals, com poden ser motors, i arrel d'això ha desenvolupat, doncs, un estil molt característic, penso que molt interessant.
2: I si m'haguessis de dir la teva cançó preferida de tots els temps?
3: És impossible.
2: És impossible.
3: Però potser, mira, de les que, més que preferida, de les que més em fa viatjar quan l'escolto, segurament seria l'Estación de los Amores de Franco Battiato.
2: Doncs per continuar parlant de les teves cançons, les teves, Carles Collado, parlarem de la que es diu Capvespre, que acaba de sortir el teu últim disc, Les nits del Mussol, una cançó, doncs, que parla també de la nit, el tema principal d'aquest disc. Ens expliques una mica aquesta cançó?
3: Mira, aquesta cançó la vaig escriure una mica recordant les meves pròpies experiències personals de la meva adolescència i veient, emmirallant-les, val, en les relacions personals que estava visquent el meu fill adolescent en aquell moment. Vaig trobar algun paral·lelisme, sobretot de records d'imatges com molt concretes, no? Això dels camps de blat a sota d'un roure. Nosaltres, al nostre entorn, a Sant Antoni de Vilamajor, tenim un arbre centenari que l'estimem molt, que es diu el roure gros. De fet, li faig menció a la cançó. Un arbre que ara precisament està malalt per un escarbat que l'està buidant per dins. I era una mica com, doncs, fer-li aquest petit homenatge per immortalitzar-lo, més enllà de totes les fotografies i de tota la literatura que ja se li ha dedicat. I aquesta cançó parla una mica d'això, no? D'aquestes relacions que podem gaudir i patir els adolescents, amb enamoraments, amb marxes, amb partides, aquest amor que el tenim i que després ha de marxar pel motiu que sigui. I perquè no sempre acabi tot en aquest punt tràgic, doncs aquesta cançó em va fer molta il·lusió, em va venir molt de gust donar-li aquest punt final, penso, d'esperança i una mica com tancar el cercle. També dins de tot el treball de les nits del Mussol, amb aquesta cançó que és la darrera, em va venir molt de gust poder tancar el cercle d'aquesta manera dolça i segurament amorosa.
2: Continuem, doncs, escoltant el Carles Collado amb la cançó Cap Vespre.

0: Això era cap vespre del músic Carles Collado, que ens presenta aquesta setmana el seu disc La nit del mussol. Escolteu-nos demà a la mateixa hora per sentir el final d'aquesta entrevista.
1: Radio Arrels, Alinyà, 95.

ho has tot escampat. En algunes d'elles m'hi has estripat el cap. El cafè és amarg, els llençols arrugats.

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels. És la una.
3: Som el dijous 11 de juny. Bon dia. Aquesta tarda, unes màximes de 26 graus a la plana i 16 a la muntanya, amb una tramuntana present al Rosselló, Conflent i al Baix Vallespí. Demà ja tornen les temperatures estivals. Les mínimes seran de 18 graus a Perpinyà, 16 a Serret, 12 a Prats de Molló, 15 a Prada, 7 a Montlluís i 8 a la Tor de Querol. A la tarda, les màximes seran de 32 graus al Rosselló, 31 al Vallespí, 28 al Conflent, 20 al Capcí i 22 a Cerdanya. La tramuntana bufarà al Rosselló i al Baix Vallespí. Dissabte, el temps serà igualment assolellat. Les mínimes seran de 20 graus a Perpinyà, 18 a Serret, 13 a Prats de Molló, 17 a Prada i 9 a Montlluís i a la Tor de Querol. A la tarda tindrem unes màximes de 33 graus al Rosselló i al Vallespí, 32 al Conflent, 22 al Capcí i 24 a Cerdanya.
0: Escolteu Ràdio Arrels.
4: Ràdio Arrels.
2: Des de l'any 1981, Ràdio Arrels és la veu de Catalunya Nord. Avui necessitem el suport dels nostres auditors per continuar. Ens pots ajudar entrant a donatius.radioarrels.cat. donatius.radioarrels.cat.
5: Ràdio Arrels.
6: Ràdio Arrels.
7: Es confirma l'alerta científica davant la possible arribada d'un episodi intens del Niño. Bon dia. L'anunci de la tornada imminent del fenomen climàtic conegut com el Niño ha encès les alarmes de la comunitat científica internacional per la seva capacitat de generar pics tèrmics i desestabilitzar el clima global. Aquest esdeveniment oceànic, que reapareix de forma cíclica cada 2 o 7 anys, amenaça de manifestar-se aquesta vegada amb una intensitat extrema que, sumada a la inèrcia de l'escalfament global, podria tenir conseqüències molt greus. Després d'haver contribuït de manera directa a superar el llindar crític de l'augment d'un grau i mig de la temperatura mitjana mundial respecte a l'era preindustrial, un nou episodi intens podria empènyer el termòmetre global uns 0,2 graus addicionals i establir nous rècords de calor. Malgrat que els investigadors mantenen una prudència lògica fins a finals d'aquest estiu per confirmar l'anomalia tèrmica a la superfície del Pacífic, els models actuals es mostren fins ara coincidents. Tot i que Europa quedarà al mar

0: d'aquesta afectació directa de les repercussions en l'àrea del Pacífic seran severes a causa de l'afebliment dels vents alisis. Aquesta alteració de la dinàmica atmosfèrica exposarà l'Àsia del Sud a sequeres extremes amb un elevat risc d'incendis i pèrdues massives de collites, mentre que la costa oest d'Amèrica del Sud patirà inundacions i una caiguda de la pesca per l'escalfament de l'aigua. Els experts recorden l'impacte devastador d'episodis passats com el de l'any 2016 i adverteixen que els efectes acumulats d'aquesta dinàmica intensificaran de manera contundent els esdeveniments extrems.
1: Radio Arrels, a Sempre dels Focats, 93.1.

0: Rosselló, Vallespí, Conflent, Cerdanya, Capcí i Fenolleda.
1: Ràdio Arrels.
0: Ràdio Arrels.
2: Era més bonic el meu país.
3: Des del 1981, Ràdio Arrels ha anat acumulant un fons sonor amb milers de veus que són la història d'aquest país. Descobrim fragments d'aquests arxius. L'any 2000 va morir Manuel Sederra i Puigferrer, un dels compositors de sardanes més populars i apreciats a Catalunya Nord, probablement per la seva relació estreta amb Ceret. L'autor de l'estimadíssima sardana Somni, que estem escoltant de fons, era abocat a la tarda mateix del seu enterro a Banyoles pel seu amic Josep Vidalú, president del Foment de Ceret.
4: La primera vegada que vaig anar a Banyoles, jo personalment, fou fa 43 anys, i era per fer una petita pel·lícula sobre precisament a Manel Sederra Puigferrer, que amb la seva nena, perquè volíem parlar de la sardana que tothom coneix, potser diria tot el món, no el món sardanista, tot el món musical, que es diu Somni.
5: Somni, potser sí, no? Sí. La més coneguda, no?
4: La més coneguda. Però, precisament, en Manel me deia, encara la vaig veure fa un mes, a Barcelona, al concert sobre els 150 anys de la tenora, i em deia, jo tothom me coneix només que per Somni. I no, Manel, no, perquè Somni és genial, veritablement genial, però heu fet coses encara més genial, potser, altres sardanes. Doncs per tornar a venir en Manel, fa 43 anys que el Foment de la Sardana el coneix.
5: Abocarem, doncs, l'home i el compositor d'aquí pocs minuts. Abans voldria que m'expliquéssiu com ha anat aquest matí l'enterrament, i heu anat a Banyoles. Sí, ha sigut una manifestació popular?
4: Una manifestació popular que s'ha fet a la capella de Porqueres, que és una capella que és a la vora de l'estany, i hi va haver molta gent, normal, i tres cobles que se van ajuntar tocant Somni, és a dir, la cobla, la principal, la bisbal, els mongrins i la cerbatana. El que se fa de miu amb cobla ara.
5: Ha hagut de ser un moment emocionant, aquest, no?
4: Un moment emocionant, sí. I a l'església, que era petita, no cabia massa gent, la gent era més aviat a fora, i escoltaven el que es deia amb un micro, que uno parla, i bé, una tenor, també la tenor de la cerbatana, va tocar a dintre l'església uns compassos de Somni, uns compassos també de Roses d'Abril, que no és de Manel Sederra Puigferrer, però que li agradava segurament.
5: Com era ell personalment? Era molt afable, no?
4: Molt afable, d'una modestia extraordinària. Un home que hagués donat la seva camisa, i bé, era un home del poble, va ser al principi de la seva vida, d'adult, va ser paleta.
5: Sí. Venia d'una família de músics,
4: Això mateix, sí, el seu germà, que era en Josep Sederra, era també músic, i tot, el seu pare era músic, i ell va tocar la trompeta a la cobla principal de Girona. Aquesta cobla, recordaré que va anar a París a tocar per Moratà, Don Joan, i tot això, sí. I que va tocar davant del Pau Casals, quan Pau Casals era Prada.
5: Pau Casals, que havia parlat molt bé d'ell, no, em sembla?
4: Molt bé, molt, molt, sí. I molt bé d'ell.

0: Maig del 2000, Josep Vidalú, president del Foment de la Sardana de Ceret, tornava de l'enterrament a Banyoles del seu amic i compositor Manuel Sederra i Puigferrer, que havia mort als 91 anys.
1: Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels.
3: Les efemèrides musicals d'en The Rock. Laura Bertran.
4: L'11 de juny del 2020 es mor Rosa Maria Sardà a l'edat de 78 anys. Va néixer a Barcelona el 30 de juliol del 1941. Pertanyia a una família molt vinculada al món de l'espectacle. El seu besavi, la seva àvia i una cosina van ser actors. Era la germana del periodista i presentador de televisió Xavier Sardà i el seu fill, Pol Mainat, també és actor. El pare del Pol, Josep Maria Mainat, és membre del trio còmic La Trinca, amb qui Rosa Maria Sardà també va col·laborar. S'hi ha destacat com a actriu a la seva trajectòria professional, també ha cantat. L'any 1979 va enregistrar el disc Festa amb Rosa Maria Sardà. Escoltem la cançó Senyora Baronesa, en duet precisament amb Josep Maria Mainat.
5: Hola, Bautista. Hola, el telefono per si ha passat res al castell, que quan sóc fora ja m'esborrono, sempre em feu algun desgavell.
6: Tot va molt bé, senyora baronet.

0: el seu cavall.
1: Quin?
0: El Federico. Oh. Llevat d'això, senyora baronesa, tot va molt bé, tot va molt bé.
1: Hola, Pasqual! Quina desgràcia!

0: exceptuant alguna futilesa que tot seguit li explicaré. La bèstia mor asfixiada perquè la quadra està incendiada. Llevat d'això, senyora baronesa, tot va molt bé, tot va molt bé.
1: Alà, alà, alà, Fermín, resto esglaiada. Gairebé no me'n sé a venir. No havia estat tan trasbalsada des de la guerra del Carlit.

0: una fodilesa que tot seguit li explicarem. Les flames que tot ho encenien és del castell que provenien. Llevat d'això, senyora baronesa, tot va molt bé, tot va molt bé.
1: Aló, Gaspar! Sembla que sento com si riguessis per sota el nas. Digue'm què passa, si no rebento, que voleu fer-me l'ús de gas.
2: Li explicaré, senyora baronesa, van entrar lladres al castell i li han robat els collarets de perles, els braçalets i les anells.
3: I un canelobre van tombar.
4: L'espelma a terra va rodar.
5: Una cortina es va incendiar.
6: Tot el castell es va cremar.
3: El vent al foc va propagar.
4: Fins

0: Fins aquí, senyora baronesa, un duet de Josep Maria Mainat i Rosa Maria Sardà.
1: Escolteu Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels.

0: L'agenda de Ràdio Arrels.
1: L'agenda.
2: Bon dia, Claudi, de l'associació RZ a Eus. L'associació RZ organitza el 6 i el 7 de juny la 28a edició de Croisée d'Art a Eus, exposició d'obres d'art en presència d'artistes i artesans en les cases de particular. Deambulació lliure i gratuïta, performances i espectacles vius. El 6 i el 7 de juny a Eus, de les 10 del matí a les 7 de la tarda.
3: Anuncieu-vos a l'agenda de Ràdio Arrels 04 68 35 47 48, agenda@radioarrels.cat.

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Esquitxos de llibres.
3: Amb en Pere Manzanares.
2: De Ràdio Arrels.

0: Taxi, taxi! Un cotxe particular passà davant de la noia sense aturar-se. A la una de la nit, entre els seus dos rengles de jardins, l'avinguda del Tibidabo era deserta. Només el xalet, d'on la noia acabava de sortir, tenia les finestres il·luminades. A través de les cortines es veien ombres que dansaven. La parada de taxis és més avall, va dir un minyó que passava. On? Al costat mateix de la parada del tramvia. El minyó mira la noia una mica perplex. Duia una capa ampla, sedosa i lleugera, llarga fins als peus, i una estrella rutilant al front, i careta. El vent, un vent de nit de març, feia moure els plecs de la capa. Els cabells de la noia voleiaven, tots llançats cap a un costat. I la parada del tramvia, on és? I pensar, de què deu anar disfressat? La perruca blanca, amb una cua corbada cap amunt al clatell, era sorprenent. Les mitges també eren blanques i els pantalons, molt estrets, de setí vermell. El gec era de color neutre i a la cintura li penjaven unes grans tisores de cartró. Vol que l'acompanyi? Jo també vaig avall. Figurarà que som aigua. La noia esclatà a riure amb un riure molt fresc, encomanadís. Començaren a caminar. El noi avançava tot tímid, una mica separat d'ella de tant en tant. Mirava a terra l'ombra de l'estrella que ella duia al front. Demà passat, digué la noia tot d'una, me'n vaig a París. Passaré 15 dies a la capital i després cap a Niça. Tots els contes de Mercè Rodoreda, publicat l'any 2008 a les edicions 62.
1: Esquitxos de llibres.
2: Amb en Pere Manzanares.
1: De Ràdio Arrels.

0: Escolteu Ràdio Arrels. Ràdio Arrels.
1: Dites d'Arrels. Joan Lluís Mas, de l'associació Terra dels Avis.
2: Som amb en Joan Lluís Mas des del Conservatori de l'associació Terra dels Avis. Joan Lluís Mas, bon dia.
3: Bon dia, Miquel.
2: Avui ens portes una altra dita. Quina dita és?
3: Avui farem canviar de moliner i no de lladre.
2: Que això, la dita, té a veure amb el camp, però em sembla que és aplicable a moltes coses de la vida encara ara, no?
3: Sí, sí. Bé, primer aplicat en el camp, sí. Doncs aquí, justament, tenim una mola de molí per molt gra, sobretot. Aquesta mola de molí deu ser segurament del segle XVIII, perquè les moles de molí del segle XIX han estat fetes de diferents trossos, mentre que aquesta és feta d'una sola peça. A part, aquesta és una mica retallada a tot l'entorn perquè va servir després de fita, la van reutilitzar per servir de fita.
2: Aviam, piquem, aviam com sona la mola.
3: Pica.
2: Aviam si se sent. És de pedra.
3: Clar, és de pedra ben espessa, aquesta. Sí, sí. Llavors, els moliners tenien mala fama perquè quan tu els portaves una quantitat de gra, de blat, per exemple, d'ordi, esperaves que tinguessis l'equivalent en farina. Bé, deien que s'aguardaven els moliners una part de farina i per això tenien la fama de ser lladres. I quan canviaves de moliner, podies canviar de moliner, però seguien sent lladres igual. I doncs això saps que avui, sobretot després del període d'elecció que hem tingut, hem canviat sovint de moliner, és pas segur que canviem de lladre.
2: Molt bé, doncs aquesta frase també aplicada al dia a dia, tot i que ja no tant al camp. Joan Lluís Mas, moltes gràcies.
3: Gràcies a tu, Miquel.
4: Si a casa vostra teniu una dita semblant o la dieu d'una altra manera, ens podeu fer arribar el missatge al 04 68 35 47 48. 04 68 35 47 48.

0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Cultura a Ràdio Arrels. Amb Pere Manzanares.
3: Jacques Corti, representes l'associació Pa de Porta a Ceret i organitzeu al mitjans del mes de juny un festival sobre la literatura, La Moisson. Des de quan existeix aquest festival?
4: Aquest 26 serà la sisena edició, doncs som molt content perquè sempre és lo difícil és passar els primers anys i hem aconseguit arribar fins a aquesta edició que ens sembla una mica més forta, més densa, més, que té més densitat que les precedents, i doncs les dades són 11, 12, 13 i 14 juny.
3: 4 dies o 5 dies?
4: Sí, perquè afegim enguany l'inauguració amb una companyia que ve de Toulouse, que es diu Sur la peau du monde, que farà una lectura bailada, si voleu, d'uns textos dels autors que tenim durant la programació. Doncs això afegeix un dia i tenim doncs 4 dies de programació amb lectures, amb entrevistes, amb espectacles també a raïs de llibres.
3: Quan es pensa i es parla de literatura i de festivals sobre literatura, on pensa a París, on pensa a la televisió, a la Grande Librairie, on s'imagina pas que hi pot haver festivals dins de petits pobles o comarques allunyades dels centres, dels grans centres, com pot ser Ceret.
4: Lo divertit és que tenim amb la programació d'enguany gent de París, precisament, que ve, i tindrem, això és per notar, tindrem una creació exclusiva amb l'antic director de la Comédie Française, d'una lectura que serà un esdeveniment fort a dintre del festival. Doncs la relació entre París i els pobles, en aquest cas Ceret, juga a favor de Ceret, del poblet aquest.
3: I el català i la literatura catalana també seran presents?
4: Des del primer any tenim autors catalans. Doncs enguany és una jove autor, Irene Solà, que ha fet ja 3 llibres i que s'ha posicionat com un autor major de la literatura catalana contemporània.
3: I aquests llibres són també traduïts al francès i en moltes altres llengües.
4: Aquesta Irene Solà té una trajectòria forta i ja té una traducció en 20 idiomes, dels quals, evidentment, no el francès.
3: I festival de literatura pot fer por, pot ser curiós, però hi ha públic. Hi ha un públic a Ceret, per això. La vostra associació, Pa de Porta, organitza manifestacions tot al llarg de l'any i té el seu públic.
4: Tot l'any tenim moments que són de poesia i el moment fort, evidentment, és el festival. 3 dies fins enguany, 4 dies des d'aquest 26. I sí, hem trobat un públic. Hem començat petit, evidentment, però ara podem justificar d'uns 1.100 persones que venen al llarg dels 3 i ara 4 dies de festival. És a dir que el que pot fer por, com acabes de dir, és el contrari. La gent ve a una cosa diferent, que té un cert nivell de qualitat, no puc dir més, però ens sembla que sempre la qualitat encontra el seu públic.
3: I aquest festival és obert a tothom i és gratuït?
4: Això també és una característica forta que volem guardar, és a dir, que el festival, amb l'Ajuntament, amb l'ajuda de les entitats estatals i de la Fundació La Poste, aquest festival és totalment gratuït, és a dir, que la gent ve. L'única complicació és que a un moment tenim una jauge, és a dir, un màxim de públic possible a dintre dels espais.
3: Teniu diversos espais, també ocupeu el centre de Ceret, la Mediateca, la Galeria Sant Roc, el Centre Cultural, potser...
4: Sí, tenim bàsicament tres llocs on es desenvolupa el festival, que és a la Mediateca de Ceret, amb el espectacle pels joves. Tenim el Teatre de Verdure i tenim Art Sans Rock. I enguany afegim unes lectures al quiosc del Teatre de Verdure per fer una mica un lloc de referència del festival, és a dir, que la gent pot vindre, trobarà cafè, trobarà els autors, trobarà la libreria Le Cheval dans l'Arbre, en el mateix lloc que es diu a Ceret Les Marronniers i que és a costat del Teatre de Verdure.
3: Jacques Corti, ens recordes el nom del festival, els dies i les hores?
4: Doncs el festival La Moisson a Ceret, des del dijous 11 de juny fins al diumenge 14 de juny, cada dia, molts moments.
3: A vegades matí, tard i vespre.
4: No, comencem a les 10 i acabem al vespre, a les 8 o 10 de la nit.
3: Molt bé, moltes gràcies.
2: Ràdio Arrels.

0: Ràdio
1: Arrels. Ràdio
0: Arrels.
2: Ràdio Arrels. Són les 2 de la tarda.
1: Som el dijous 11 de juny. Bon dia. Aquesta tarda, unes màximes de 26 graus a la plana i 16 a la muntanya, amb una tramuntana present al Rosselló, Conflent i al Baix Vallespí. Demà ja tornen les temperatures estivals. Les mínimes seran de 18 graus a Perpinyà, 16 a Serret, 12 a Prats de Molló, 15 a Prada, 7 a Montlluís i 8 a la Tor de Querol. A la tarda, les màximes seran de 32 graus al Rosselló, 31 al Vallespí, 28 al Conflent, 20 al Capcí i 22 a Cerdanya. La tramuntana bufarà al Rosselló i al Baix Vallespí. Dissabte, el temps serà igualment assolellat. Les mínimes seran de 20 graus a Perpinyà, 18 a Serret, 13 a Prats de Molló, 17 a Prada i 9 a Montlluís i a la Tor de Querol. A la tarda tindrem unes màximes de 33 graus al Rosselló i al Vallespí, 32 al Conflent, 22 al Capcí i 24 a Cerdanya.
3: Ràdio Arrels.
4: Esquitxos de jazz.
5: Mon oncle, infâme bricoleur, faisait en amateur des bombes atomiques, sans avoir jamais rien appris.

0: Schatz.
1: Nummer zwei, was machen wir?

enfin repartir à zéro. Elle veut la paix.

0: Rosselló,
1: Vallespí,
0: Conflent,
1: Cerdanya,
0: Capcí i Fenolleda.
1: Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels. Són les 3 de la tarda.
3: Som el dijous 11 de juny. Bon dia. Aquesta tarda, unes màximes de 26 graus a la plana i 16 a la muntanya, amb una tramuntana present al Rosselló, Conflent i al Baix Vallespí. Demà ja tornen les temperatures estivals. Les mínimes seran de 18 graus a Perpinyà, 16 a Serret, 12 a Prats de Molló, 15 a Prada, 7 a Montlluís i 8 a la Tor de Querol. A la tarda, les màximes seran de 32 graus al Rosselló, 31 al Vallespí, 28 al Conflent, 20 al Capcí i 22 a Cerdanya. La tramuntana bufarà al Rosselló i al Baix Vallespí. Dissabte, el temps serà igualment assolellat. Les mínimes seran de 20 graus a Perpinyà, 18 a Serret, 13 a Prats de Molló, 17 a Prada i 9 a Montlluís i a la Tor de Querol. A la tarda tindrem unes màximes de 33 graus al Rosselló i al Vallespí, 32 al Conflent, 22 al Capcí i 24 a Cerdanya.
4: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
5: Esquitxos de clàssica.

0: llibertat.
1: Rosselló, Vallespí, Conflent, Cerdanya, Capcir i Fenolleda.
2: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.

que no escric cançons d'amor, però encara puc dir t'estimo sense rubor, sense rubor. Em posaria vermell

posar i tirar, on tot té un preu i ningú perd ni un sol segon per amor a l'art. No és negoci la bellesa, però val la pena ser valent i buscar-la sense pressa, contracorrent, contracorrent. Jo no sé quants diners val la felicitat,

vas pels vols d'Olot, amunt del pla, trobaràs un indret verd i pregon com mai més n'hagis trobat. Un verd com d'aigua endins,

0: Ràdio Arrels.
1: Arrels.
2: Ràdio Arrels. Són les 4 de la tarda.
3: Som el dijous 11 de juny. Bon dia. Aquesta tarda, unes màximes de 26 graus a la plana i 16 a la muntanya, amb una tramuntana present al Rosselló, Conflent i al Baix Vallespí. Demà ja tornen les temperatures estivals. Les mínimes seran de 18 graus a Perpinyà, 16 a Serret, 12 a Prats de Molló, 15 a Prada, 7 a Montlluís i 8 a la Tor de Querol. A la tarda, les màximes seran de 32 graus al Rosselló, 31 al Vallespí, 28 al Conflent, 20 al Capcí i 22 a Cerdanya. La tramuntana bufarà al Rosselló i al Baix Vallespí. Dissabte, el temps serà igualment assolellat. Les mínimes seran de 20 graus a Perpinyà, 18 a Serret, 13 a Prats de Molló, 17 a Prada i 9 a Montlluís i a la Tor de Querol. A la tarda tindrem unes màximes de 33 graus al Rosselló i al Vallespí, 32 al Conflent, 22 al Capcí i 24 a Cerdanya.
1: Ràdio Arrels.
0: Ràdio Arrels.
4: Esquitxos de jazz.

0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels. Són les 5 de la tarda.
3: Som el dijous 11 de juny. Bon dia. Aquesta tarda, unes màximes de 26 graus a la plana i 16 a la muntanya, amb una tramuntana present al Rosselló, Conflent i al Baix Vallespí. Demà ja tornen les temperatures estivals. Les mínimes seran de 18 graus a Perpinyà, 16 a Serret, 12 a Prats de Molló, 15 a Prada, 7 a Montlluís i 8 a la Tor de Querol. A la tarda, les màximes seran de 32 graus al Rosselló, 31 al Vallespí, 28 al Conflent, 20 al Capcí i 22 a Cerdanya. La tramuntana bufarà al Rosselló i al Baix Vallespí. Dissabte, el temps serà igualment assolellat. Les mínimes seran de 20 graus a Perpinyà, 18 a Serret, 13 a Prats de Molló, 17 a Prada i 9 a Montlluís i a la Tor de Querol. A la tarda tindrem unes màximes de 33 graus al Rosselló i al Vallespí, 32 al Conflent, 22 al Capcí i 24 a Cerdanya.
4: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
5: Des de l'any 1981, Ràdio Arrels és la veu de Catalunya Nord. Avui necessitem el suport dels nostres auditors per continuar. Ens pots ajudar entrant a donatius.radioarrels.cat. donatius.radioarrels.cat.
1: Ràdio Arrels, cada dia i cada hora en català.
5: Cultura a Ràdio Arrels. Amb Pere Manzanares.
6: A la festa de l'anxova a Coll Lliure, bé, hi ha música, perquè sempre hi ha bandes a Coll Lliure. Narcís Riera, Tu ets fill de Coll Lliure.
7: Fill de Coll Lliure, sí, des del 57, quan vaig emigrar de Vilajuïga cap a Coll Lliure.
6: A Coll Lliure hi ha pas fora que el campanar que identifica el vilatge. Hi ha també l'anxova. I ens trobem en aquest mes de juny a la festa de l'anxova.
7: Doncs, escolta, jo m'hi soc per casualitat, però m'agrada. Vaig assistir a la primera, no hi vinc pas cada any, però és veritat que s'ha de veure, almenys una vegada.
6: A nivell de l'anxova hi ha dues cases històriques, la casa Roca i la casa d'Escló. Si pas quina és la primera, si ho sabes...
7: Em sembla, però no podria pas emprenyar a ningú. Em sembla que és a Can Roca, la més antiga. Però jo l'he conegut al poble amb flaire d'anxova durant tota la meva infància. N'hi havia a pertot, hi havia a Can Rivell, hi havia a Can Banyuls, al Port de Vall en tenies també a Norri, a un puntal que durant les festes de juny de Sant Joan, la mainada del poble feien un foc en cada platja del poble i anàvem a buscar les botes que ens donaven la gent que feien jove. Les omplíem de tot el que el trobàvem, fustes, llenya, matalassos, cartrons, i el foc cremava fins al l'endemà a la tarda.
6: Doncs a part d'aquestes dues empreses que encara funcionen, hi ha gent que en fa a casa seva de manera particular o petits artesans que en fan per vendre?
7: Es troba gent que fan boquerones, però la dificultat és de trobar l'anxova, que n'hi ha de menys en menys. Al moment... Jo em comprava a casa d'un que els feia molt bons, els boquerons. La meva tia, com cada persona del poble, que era això era un plat de pobre, doncs a cada casa hi havia una espècie de cossi petit en el qual fèiem les anxoves. Em sembla que calia esperar, es calia esmolcar. Esmolcar és treure el cap, la tripa segueia. Després treies l'espinada i les posaves... No, l'espinada no la treies pas, perdona. Les posaves amb sal, amb pebre, amb herbes aromàtiques, posaves una pedra, feien la sang, de tant en tant anaves a quitxar i buidaves, posaves una mica més de sal i esperaves 6 mesos. I a tota casa, a totes les cases n'hi havia.
6: Fa 2 o 3 generacions era la principal activitat a nivell d'ofici i sobretot de les dones.
7: Ah, sí, les dones del poble i... Fins i tot la mainada, en aquella època, jo em recordo que vaig anar a treballar a Can Descol, que tenia 12 anys, vaig anar a esmolcar, i vaig treballar només una setmana perquè foties una pudor que a mi no m'agrada, aquesta flaire, a mi no m'agrada. La meva germana, recordo, que hi va estar durant l'estiu, un estiu a Can Cantier, té un altre del poble, Can Cantier. N'hi havia per tot, n'hi havia per tot.
6: Sí, has dit que se'n trobava poca. N'hi ha que diuen que les anxoves de Colldiure, igual com les anxoves de l'Escala, se pesquen pas més aquí, ni a Colldiure ni a l'Escala.
7: Segons em va dir el senyor Descló una vegada, perquè li vaig fer la pregunta, ell em va dir que tenia un corresponent del banc espanyol i que venien del golf de Gascònia. Però també he sentit avui que n'hi havia que venien de la Venezuela.
6: Tot i això, sempre hi ha aficionats per a comprar les anxoves de Colldiure. A nivell del menjar, tenes receptes o com te les menges? Com t'agraden les anxoves?
7: A mi m'agraden les salades. Els bocarons també els menjo, però no hi tinc tant de gust. Ahir la nit em vaig fer. Em vaig fer pel meu cosí que venia a menjar. Jo els vaig guanyar 3 pots allà a la petanca. I va venir a menjar el meu cosí i li vaig fer això en entrada, amb pebrots escalivats, amb ous durs, que en diuen, i això ens va fer l'entremès, que en diuen. I a què volia dir això? Sí, de les anxoves... Me'n vaig demà cap a la Reixa, on també m'estic, i tinc 8 pots que m'han encarregat, per dir-te que a l'anxova de Colldiure hi ha gent que li agrada.
6: L'anxova és un bon ambaixador de Colldiure.
7: Sí, tothom coneix, Quan te'n vas per França, tothom parla de l'anxova de Colldiure, sí. I que els agrada. Hi ha una senyora, que es diu la senyora Gosa, que potser hauries d'anar a veure cap a Can Roca, ella feia un plat especial, em sembla que el descriu la senyora Magentí, que és ullada acompanyada... Bullada, però només hi ha llegums, no hi ha pas carn, i acompanyada d'anxoves. Diu que és un plat que la seva mainada en són bojos.
6: Molt bé. Escolta, m'has donat ganes d'anar-les a tastar. Ja bon, Narcís Riera, moltes gràcies.
7: Gràcies, Pere. Gràcies.
0: Radio Arrels, a Toluges, 95.

0: Pau Casals, una vida per la música i per la pau.
1: Ramon Bal.
0: Enric Balaguer. Neix el festival.
1: Llavors, l'any 49 hi ha aquest primer concert a Sant Miquel de Cuixà.
0: Que se'n parla molt poc d'aquest, eh?
1: Se'n parla molt poc i és llàstima perquè és en aquest festival que torna a tenir contacte amb certs músics que van venir i d'això, que després es van lligar, d'això, i quan hi haurà el festival del 1950, el primer festival, has de pensar que els músics del festival ja alguns havien vingut ja l'any d'abans.
0: I l'any d'abans no hi havia teulada a Cuixà?
1: No hi havia teulada a Cuixà, no. No, era l'aire lliure i totes després els assaigs es van fer després a Cuixà sense teulada, ben entès. Llavors aquí va ser Alexander Schneider que va reunir un comitè, tens que agafar el programa d'aquella època, allà tota la gent que van participar, que van ajudar, però és clar, calia passar pels oficials de l'estat francès, perquè un dels grans problemes que, bueno, això d'aquí te'n puc parlar d'una mica més íntimament, perquè en aquell moment, veiem, Casals, fem primerament una remarca, Casals no ha tingut mai cap secretari perquè no ha tingut mai menester de ningú com a secretari, s'ho feia tot ell, però el que tenia menester era d'algú que s'anomenava de secretari que escoltés les respostes que llegien Casals a la gent. Quan li escrivia algú, ell contestava. Però abans d'enviar la carta, tenia menester de llegir-la amb algú, de fer-li el comentari a cada frase, de demanar què en pensava, ah sí, de ratificar, ah, és veritat, ah, li hauria pogut dir això també, això. I, per tant, aquest paper de secretari el va fer el Joan de la Vedra, tot el temps que ell va estar amb en Casals. Però el 48 el Joan Alvedra se'n va anar i va ser el meu pare que li va succeir. I quan el meu pare ho va deixar l'any 52, va ser en Josep Maria Corredor que ho va fer. I a partir d'aquí va fer el llibre. Llavors, en aquell moment, en Casals, els americans l'atabalen, l'atabalen, no el deixen viure. No el deixen viure i fins que cedeixi, que cedeixi.
0: Escoltem un extracte de la pel·lícula Pau, la força d'un silenci.
2: De veritat que no té mai tentacions d'oblidar la seva promesa i tornar a fer concerts?
3: És que potser tornar la democràcia al meu país.
4: Tothom sap el que fas aquí.
1: I ell va cedir en el fet que va acceptar que el festival es fes aquí. Però sobretot, l'element que va ser, al meu entendre, decisiu és perquè era el bicentenari de la mort de Joan Sebastián Bach. Ell, Joan Sebastián Bach, era la seva ídola.
2: Estic mirant d'organitzar un festival commemoratiu. Vostè és la màxima autoritat en Bach.
3: No tocaré en públic, ni als Estats Units, ni enlloc.
5: Ningú no et jutjarà si canvies d'opinió.
3: No, és que no canviaré.
6: Sóc massa vell, fresquita.
7: Torni a protestar, pugi a l'escenari. El Festival Bach és l'excusa perfecta, no en trobarà cap altra de millor.
2: I si tots els músics vinguessin a Prada a tocar amb vostè?
3: Això és diferent.
1: I, per tant, ja sabia, l'Alexander Schneider, ja sabia que amb això l'agafaria. I el va agafar amb això. I van fer el festival en honor de Joan Sebastià Bach. I llavors van provar de buscar un lloc per fer-ho. Es van donar compte que Sant Miquel de Cuixà era impossible, la teulada, si plovia, tot això, i van pensar a l'església de Prada. Ara, et dic pas el problema que va ser de tenir l'església de Prada. El bisbat, el capellà, la gent de missa, tot això, ningú volia que es fes el festival a l'església de Prada.
2: Quanta gent hi cap?
8: Molta, però aquí s'hi ve a resar, no a fer soroll.
2: Si el mestre diu que ha de ser aquí, serà aquí.
1: Per fer això van tenir de maniobrar d'una manera fantàstica. I a part de maniobrar i de dir sí, però ja això ho fem, sí, però ja això ho fem, sí, però ja això ho fem, resultava que al darrer moment l'acústica no els va satisfer. I per tant, per mort de que l'acústica els satisfés, van demanar de posar tot un sistema de fils amb ploms que feia, que tapava la mitja volta de l'església. Mm-hmm. Imagina't, la gent que era en contra es van posar encara més en contra de veure això en una església. Finalment es va acceptar. Finalment es va acceptar i aquí va arribar tots aquests músics del món, van arribar a Prada i que es van allotjar pràcticament tots a casa dels particulars. Mm. Per tant, la gent després s'abrallaven per tenir-ne un. Perquè l'un deia, jo tinc les Neides, jo tinc la Miss Foler, jo tinc l'un, jo tinc l'altre, m'entens? I llavors això va crear un lligam enorme entre la gent de Prada i els músics del festival. Ara bé, cal dir el que és, que la gent de Prada que podien acollir algú era pas el pobre desgraciat que anava a fer la llenya al bosc i que anava això. Eren les famílies de Prada. Però, en fi, va ser una gran cosa que es fes i que es pogués fer d'aquesta manera. I el festival va ser un èxit del punt de vista musical, del punt de vista social, del punt de vista econòmic, a tots els punts de vista va ser un èxit enorme. I això és opinió meva, és opinió meva. La gent de Prada van descobrir més el festival perquè va venir el Vincent Auriol, president de la República, la reina de Bèlgica i la reina d'Itàlia, que perquè era Pau Casals que ho feia. Es fa el festival a Prada i ve aquesta gent d'arreu del món i la gent de Prada queden sorpresos. Sorpresos per la qualitat de la gent que venen i de la manera que ha anat. I la manera... pensa que, veiem, el dia de la Sant Pere, el dia de la Sant Pere de Prada, que és la festa major de Prada, hi ha músics del festival que són a Prada pel festival. Però el dia de la Sant Pere surten al carrer a fer la festa de Sant Pere. I hi ha un record inoblidable de la farandola del final de la Sant Pere amb els músics de la cobla, i amb els músics de la cobla l'Alexander Schneider torrat com una mitja amb el seu violí de concert seguint i captant les músiques, ben entès, i a mi que amb Balbino Giné, el pintor, que era més torrat que ell, i que fan la festa tota la nit i que els hi va quedar un record inolvidable. Això mai s'havia vist a Prada, sobretot. Potser s'havia vist en altres llocs, però a Prada mai s'havia vist. Llavors la gent de Prada van quedar estranyats de tot això. I, cosa que va ser encara més sorprenent, aviam, en aquell moment, per la gent de Prada, tots aquesta gent eren espanyols. Mm-hmm. I van descobrir que Casals els deia que no volia tocar més enlloc mentre Catalunya no tindria el seu problema, mentre que Catalunya, el Franco i el Franquí. Van descobrir tot d'un cop que hi havia un problema a Catalunya. Mm-hmm. Tot d'un cop es van donar compte que, ah sí. Després va baixar la cosa i va calguer esperar la Universitat Catalana d'Estiu per molt que la gent al cap d'uns anys s'avisessin que els que venien no eren espanyols sinó que eren catalans. Festival de l'any 1950 s'acaba amb èxit.
9: I és aquest any 50 que ja ve en Vincent Auriol?
1: Sí, el primer.
9: Ah, d'acord.
1: És el primer festival que hi ha Vincent Auriol, president de la República, la Marie-José de Bèlgica, i la seva filla, que era en aquell moment d'Itàlia.
9: D'acord.
1: Bueno, entre altres, que va venir molta gent. Sí, sí. Més.
9: Era la 11a part de Pau Casals, una vida per la música i per la pau. Amb Ramon Gual. Es tracta del film Pau, la força d'un silenci, dirigida per Manuel Huerga, protagonitzada per Joan Pera en el paper de Pau Casals. Una emissió de Ràdio Arrels Conflent.

0: Ràdio Arrels.
1: El disc de la setmana. Amb Paula Escudero.
2: Avui el nostre protagonista musical és en Carles Collado. Cada setmana a Ràdio Arrels presentem músics catalans i recordeu que podeu reescoltar tots els nostres continguts a la web radioarrels.cat i trobar-nos també a les xarxes socials. Carles, com definiries tu el teu propi estil musical? Ens ho deies una mica abans.
3: Probablement m'agrada pensar que són cançons d'autor. De fet, a mi la connotació de cantautor no m'ha agradat gaire mai. És una paraula de la qual he intentat fugir sempre, malgrat que al final crec que m'ha atrapat i no puc amagar-me de dir que probablement sigui un cantautor. Em passava una cosa, que és que quan escoltava cantautor relacionava sempre molt aquest cantautor que normalment sorgia a través de la protesta, amb lletres molt compromeses, amb uns estils musicals bastant tancats, perquè eren, no et diré tot semblant, però estava com tallat amb un mateix patró. I era potser un dels motius pels quals a mi no m'agrada encasellar-me en aquesta paraula, no, amb cantautor. Finalment el que faig és escriure i cantar, probablement sigui un cantautor. Però m'agrada molt aquest concepte de cantautor de poemes a mitges, de cançó d'autor, perquè certament al final el meu estil és bastant particular. És molt Carles Collado.
2: Si m'haguessis de dir algun músic que t'inspira?
3: A mi, per exemple, a nivell guitarrístic, m'inspira molt en Pat Metheny. Penso que és un guitarrista excepcional, segurament irrepetible. I en aquest tall de cantautor, un dia estant a casa d'en Pep Lledó, el meu productor, em va fer un comentari dient que a vegades li recordava una mica en Damien Rice, cosa que li agrairé tota la vida perquè crec que en Damien Rice és un cantautor excepcional, amb una delicadesa i amb una sensibilitat molt, molt, molt acurades, no? I després, compartint el treball amb amics, amb gent més avinguda i propera, alguna vegada m'han comentat que sembla que en Quimi Portet també hagi posat mà per aquí, no? I això, al final, doncs, per una persona com jo, crec que és molt afalagador.
2: I la música que escoltes el dia a dia, últimament, per exemple, quins grups o quines músiques escoltes?
3: Mira, a mi m'agrada molt la música instrumental. M'agraden gairebé tots els estils i m'agraden particularment alguns artistes. A mi, per exemple, hi ha una compositora estadounidenca que es diu Grouper. M'agrada molt la seva proposta. Jo, per exemple, us la recomano que cerqueu. De fet, és una dona que ha investigat molt en altres àmbits de l'enregistrament de sons ambientals, com poden ser motors, i arrel d'això ha desenvolupat doncs, un estil molt característic, penso que molt interessant.
2: I si m'haguessis de dir la teva cançó preferida de tots els temps?
3: És impossible.
2: És impossible.
3: Però potser, mira, de les que més que preferida, de les que més em fa viatjar quan l'escolto, segurament seria La Estació de los Amores de Franco Battiato.
2: Doncs per continuar parlant de les teves cançons, les teves, Carles Collado, parlarem de la que es diu Cap Vespre, que acaba de sortir el teu últim disc, Les Nits del Mussol, una cançó doncs, que parla també de la nit, el tema principal d'aquest disc. Ens expliques una mica aquesta cançó?
3: Mira, aquesta cançó la vaig escriure una mica

0: recordant les meves pròpies experiències personals de la meva adolescència i veient, emmirallant-les, val, en les relacions personals que estava visquent el meu fill adolescent en aquell moment. Vaig trobar algun paral·lelisme sobretot de records d'imatges com molt concretes, no? Això dels camps de blat a sota d'un roure. Nosaltres al nostre entorn, a Sant Antoni de Vilamajor, tenim un arbre centenari que l'estimem molt, que es diu el roure gros. De fet, li faig menció a la cançó. Un arbre que ara precisament està malalt per un escarabat que l'està buidant per dins. I era una mica com, doncs, fer-li aquest petit homenatge per immortalitzar-lo, més enllà de totes les fotografies i de tota la literatura que ja se li ha dedicat. I aquesta cançó parla una mica d'això, no? D'aquestes relacions que podem gaudir i patir els adolescents, amb enamoraments, amb marxes, amb partides, aquest amor que el tenim i que després ha de marxar pel motiu que sigui. I perquè no sempre acabi tot en aquest punt tràgic, doncs aquesta cançó em va fer molta il·lusió, em va venir molt de gust donar-li aquest punt final, penso, d'esperança i una mica com tancar el cercle, també dins de tot el treball de les nits del Mussol, amb aquesta cançó que és la darrera, em va venir molt de gust poder tancar el cercle d'aquesta manera dolça i segurament amorosa.
1: Continuem, doncs, escoltant el Carles Collado amb la cançó Cap Vespre.

Això era cap vespre del músic Carles Collado, que ens presenta aquesta setmana el seu disc La nit del mussol. Escolteu-nos demà a la mateixa hora per sentir el final d'aquesta entrevista.

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Era més bonic el meu país.
2: Des del 1981, aquesta ràdio ha anat acumulant un fons sonor amb milers de veus que són la història d'aquest país. Descobrim-ne fragments. En aquesta crònica històrica, feta a partir dels arxius de Ràdio Arrels, ja hem parlat de l'arrestació del pagès de la Roca d'Albera, Cristian Soler, durant l'ocupació de la Direcció Departamental de l'Agricultura el 27 de setembre del 1999. El 13 d'octubre següent es va organitzar una nit de solidaritat amb ell i la seva família, tot esperant el resultat de la demanda de posada en llibertat. Jean-Paul Perras, vicepresident del Sindicat dels Hortolans.
3: Ara cal dir indignació perquè tenim un pagès en prisó, un amic, i som tots aquí a provar de fer saia per la vora simbòlica, com aquesta nit amb tota la gent, en Jordi Bar, en Narac, en Jaquet, l'Anglada i Comolada, tant de gent que són aquí. I som desgustats perquè aquell país se morirà. Se morirà, els polítics fan pares, nos aspiren a gravar i... Bon, crec que tot és dit aquí.
4: Els dossiers no avancen?
3: Ah, no, hi ha res que se preocupa de... Pas ningú que se preocupa de res. Som aquí, amb els nostres problemes i preocupacions, i se'n foten completament, cobren a la fi del mes, ells un dineral de sous i nosaltres espiem a passar les situacions. I va de més en més mal i sé pas com s'acabarà d'aquí d'apartament.
4: Aquesta nit és un homenatge al treball de les dones que es van manifestar, un homenatge a la dona del Cristian Soler i també a ell mateix, no?
3: Sí, a les dones, a en Cristian, a la seva dona, a tots els pagesos, perquè els pagesos han estat tocats, que en Cristian s'anirà de prisó, el problema serà tal igual i calrà tornar a reflectir, i sé pas si podrem funcionar com s'han funcionat fins ara, perquè el sindicalisme té ara de se posar una grossa reflexió. Jo sé pas si som en França, en Argentina, al Xili, sé pas més.
4: La reflexió existeix a nivell de la mobilització actualment. Ara sou mobilitzats.
3: Sí, som mobilitzats, però bon, som mobilitzats aquí. És que serem mobilitzats demà, que calrà tornar a anar a manifestar, que calrà tornar a dir les coses, els polítics, tot això. Cal tenir un coratge per parlar als polítics i tothom ho pot fer, això.
4: El Jospin es va caracteritzar dient que és per la transparència i per l'escolta. Oh. Heu percebut aquest missatge?
3: Que sigui en Jospin, en Chirac, o aquí en Burquen, o les que han passat davant d'ell o que passaran en pres, tinc pas més confiança, jo som desgustat. Jo tant com els polítics funcionaran així, no ens anirem pas.
4: Per acabar, quina és la consigna per dimecres?
3: Dimecres, bé, jo espero i esperem tots que la justícia serà... nos deixarà ser en Cristian. Hola.
2: 1999, Jean-Paul Perras, vicepresident del Sindicat dels Hortolans, durant la nit del 13 d'octubre, en solidaritat amb Cristian Soler, vicepresident del Sindicat de la Fruita i la Verdura, que en aquells moments era a la presó, acusat de violència envers la policia. La Cort d'Apel·lació de Montpellier diria que no a la demanda de posada en llibertat.
5: Ràdio Arrels, a Salses, 95.

0: escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
0: Cultura a Ràdio Arrels. Amb Pere Manzanares.
2: Jacques Corti, representes l'associació Pa de Porta a Ceret i organitzeu al mitjans del mes de juny un festival sobre la literatura, La Moisson. Des de quan existeix aquest festival?
3: Aquest 26 serà la sisena edició, doncs sent molt content perquè sempre és el difícil és passar els primers anys i hem aconseguit arribar fins a aquesta edició que ens sembla una mica més forta, més densa, que té més densitat que les precedents i doncs les dades són 11, 12, 13 i 14 juny.
2: 4 dies o 5 dies?
3: Sí, perquè afegim enguany l'inauguració amb una companyia que ve de Toulouse, que es diu Sur la peau du monde, que farà una lectura bailada, si voleu, d'uns textos dels autors que tenim durant la programació. Doncs això afegeix un dia i tenim doncs 4 dies de programació amb lectures, amb entrevistes, amb espectacles també a raïs de llibres.
2: Quan es pensa i es parla de literatura i de festivals sobre literatura, on pensa a París, on pensa a la televisió, a la Grande Librairie, on s'imagina pas que hi pot haver festivals dins de petits pobles o comarques allunyades dels centres, dels grans centres, com pot ser Ceret.
3: Lo divertit és que tenim amb la programació d'enguany gent de París, precisament, que ve i tindrem, això és per notar, tindrem una creació exclusiva amb l'antic director de la Comédie Française d'una lectura que serà un esdeveniment fort a dintre del festival. Doncs la relació entre París i els pobles, en aquest cas Ceret, juga a favor de Ceret, del poblet aquest.
2: I el català i la literatura catalana també seran presents?
3: Des del primer any tenim autors catalans. Doncs enguany és una jove autor, Irene Solà, que ha fet ja 3 llibres i que s'ha posicionat com un autor major de la literatura catalana contemporània.
2: I aquests llibres són també traduïts al francès i en moltes altres llengües.
3: Aquesta Irene Solà té una trajectòria forta i ja té una traducció en 20 idiomes, dels quals, evidentment, no el francès.
2: I festival de literatura pot fer por, pot ser curiós, però hi ha públic. Hi ha un públic a Ceret per això. La vostra associació, Pa de Porta, organitza manifestacions tot al llarg de l'any i té el seu públic.
3: Tot l'any tenim moments que són de poesia i el moment fort, evidentment, és el festival. 3 dies fins enguany, 4 dies des d'aquest 26. I sí, hem trobat un públic, hem començat petit, evidentment, però ara podem justificar d'uns 1.100 persones que venen al llarg dels 3 i ara 4 dies de festival. És a dir que el que pot fer por, com acabes de dir, és el contrari. La gent ve a una cosa diferent, que té un cert nivell de qualitat, no puc dir més, però ens sembla que sempre la qualitat encontra el seu públic.
2: I aquest festival és obert a tothom i és gratuït?
3: Això també és una característica forta que volem guardar, és a dir, que el festival, amb l'Ajuntament, amb l'ajuda de les entitats estatals i de la Fundació La Poste, aquest festival és totalment gratuït, és a dir, que la gent ve. L'única complicació és que a un moment tenim una jauge, és a dir, un màxim de públic possible a dintre dels espais.
2: Teniu diversos espais també. Ocupeu el centre de Ceret, la Mediateca, la Galeria Sant Roc, el Centre Cultural, potser...
3: Sí, tenim bàsicament 3 llocs on es desenvolupa el festival, que és a la Mediateca de Ceret, amb el espectacle pels joves. Tenim el Teatre de Verdure i tenim Art Sans Rock. I enguany afegim unes lectures al quiosc del Teatre de Verdure per fer una mica un lloc de referència del festival, és a dir, que la gent pot vindre, trobarà cafè, trobarà els autors, trobarà la libreria Le Cheval dans l'Arbre, en el mateix lloc que es diu a Ceret Les Marronniers i que és a costat del Teatre de Verdure.
2: Jacques Corti, ens recordes el nom del festival, els dies i les hores?
3: Doncs el festival La Moisson a Ceret, des del dijous 11 de juny fins al diumenge 14 de juny, cada dia, molts moments.
2: A vegades matí, tarda i vespre.
3: No, comencem a les 10 i acabem al vespre, a les 8 o 10 de la nit.
2: Molt bé, moltes gràcies.

0: Ràdio Arrels.
1: L'associació Ludòpia presenta la Llepissada, dos minuts dedicats a les extravagàncies de la nostra llengua.
2: La llengua catalana va conèixer períodes d'expansió, tant pel que fa a la seva estructura com pels territoris concernits. Penso, per exemple, als segles XIII i XIV i a la immensa riquesa que Ramon Llull va portar al català. També va conèixer períodes més nefastes de constricció, de penalització, que van alentir la progressió de la llengua. A finals del segle XIX, començs del XX, uns erudits es qüestionaven sobre la necessitat o no de reformar l'ortografia de la llengua catalana. Els tradicionalistes s'enfrontaven als més reformistes, com aquest jove químic que ara pretén modernitzar la llengua catalana. Aquest científic es deia Pompeu Fabra. Després de molts maldecaps i d'enfrontaments amb els seus col·legues, finalment, el 1906, participa en el primer Congrés Internacional de la Llengua Catalana i llegeix una comunicació, qüestions d'ortografia catalana. El seu prestigi intel·lectual en va sortir enormement reforçat, fins al punt que el president Prat de la Riba el va cridar per dirigir un projecte de normativització lingüística del català. El 1913, Fabra donà a conèixer les normes ortogràfiques promulgades per l'Institut d'Estudis Catalans. I el 1918 van publicar la Bíblia de la Llengua, la Gramàtica Catalana de Pompeu Fabra.
1: La Llepissada, dos minuts dedicats a les extravagàncies de la nostra llengua. Un programa proposat per l'associació Ludòpia.
3: Radio Arrels, al Soler, 95.
4: Escolteu Ràdio Arrels.
0: Ràdio Arrels.
5: Ràdio Arrels. Són les 6 de la tarda.
6: Som el dijous 11 de juny. Bon dia. Aquesta tarda, unes màximes de 26 graus a la plana i 16 a la muntanya, amb una tramuntana present al Rosselló, Conflent i al Baix Vallespí. Demà ja tornen les temperatures estivals. Les mínimes seran de 18 graus a Perpinyà, 16 a Serret, 12 a Prats de Molló, 15 a Prada, 7 a Montlluís i 8 a la Tor de Querol. A la tarda, les màximes seran de 32 graus al Rosselló, 31 al Vallespí, 28 al Conflent, 20 al Capcí i 22 a Cerdanya. La tramuntana bufarà al Rosselló i al Baix Vallespí. Dissabte, el temps serà igualment assolellat. Les mínimes seran de 20 graus a Perpinyà, 18 a Serret, 13 a Prats de Molló, 17 a Prada i 9 a Montlluís i a la Tor de Querol. A la tarda tindrem unes màximes de 33 graus al Rosselló i al Vallespí, 32 al Conflent, 22 al Capcí i 24 a Cerdanya.
4: Ràdio Arrels.
7: Ràdio Arrels.
4: Cada dia i cada hora en català.
5: La vida, la cultura, la política, la gent. Impressions sobre el nostre temps amb Iu Escapa a Ràdio Arrels.
8: Amb nosaltres en aquesta hora a Ràdio Arrels, com cada dijous, l'historiador Iu Escapa. Iu, bon dia.
9: Bon dia.
8: I avui, Iu, vols parlar d'un tema delicat, particularment delicat, aquests dies a l'estat francès. Vols fer algunes reflexions al voltant d'aquestes crítiques que s'han fet a la gendarmeria, però també i sobretot, sens dubte, a la justícia arran, doncs, d'aquests afers de violacions, assassinats o delinqüència sexual.
9: Sí, perquè jo veig
0: Per exemple, evidentment, amb el drama d'aquesta petita és quelcom de totalment intolerable i que això fa reaccionar d'una manera molt emocional, molt forta, i això s'entén. Però jo diria, per exemple, que l'afer dels educadors a París, de les escoles de París, hasta l'afer de gent coneguts com en Bruel i parlem també del seu escàndol, el seu temps o d'altres, tot això me sembla que dins el fons hi ha una cosa, quelcom de comú a tot això. És que estem dins d'una societat, una societat pas únicament a França, però a França amb aspectes molt particulars, estem dins d'una societat on cada vegada més hi ha pas cap bri de la gent arriba en pas a prendre en compte l'altre. Jo, per exemple, si un jove que ha estat posat per fer educació esportiva o teatral dins una escola a París i que al final aprofita per abusar nois i noies, i pas hi ha pas una, pensa que n'hi ha hagut 130 a París, parlem de París i segurament dins d'altres llocs. I quan hi ha gent molt conegudes que tenen un èxit total, tant dins la cançó, dins la política, dins qualsevol cosa, tenen pas cap barrera, si jo diria, per dir això no ho puc fer perquè és pas la voluntat de l'altre, i quan hasta al final, això seria al final de tot, un pare de família com aquest que passa la barrera, jo diria, mental, moral, social i política i institucional, de dir això no ho puc fer, no puc anar fins aquí i has de matar una persona. Tot això me sembla que totes les raons que s'han explicat, raons, jo diria, personals, alguns que han passat el seu treball, lleis i tot això, me sembla que això no se pot arreglar únicament fent lleis. Perquè la llei en poden fer 50, si la gent agafa en pas aquesta idea que cal prendre en compte l'altre, les lleis mai serven-lo. I si és de quan en quan un cas particular d'un pervers i tot això és complicat d'arreglar, però sent pas aquí. Sembla gent que sembla normal dir la vida, no? Hasta gent que tenen un èxit, hasta gent que viuen bé, hasta gent que tenen lloc de treball que pot ser solament interessant, educador dins d'una escola a París, sembla que és un treball que pot ser molt, molt, molt valoritzant, no? I tota aquesta gent que mai s'adonen una barrera, mai tenen una reflexió sobre ells mateixos per dir això, encara que pot ser en tingués gan, no ho puc fer. És això la societat. La societat, si hi ha pas això, hi ha pas cap societat. I jo diria, jo veig dues coses que dins d'aquell temps mediàtics se'n parla molt poc. La primera és aquesta. Que fem perquè cada vegada més la gent hi ha aquest valor fonamental del fet d'agafar en compte l'altre, no? Pas per ser jo diria, encerrat, pel contrari, per tenir una veritable llibertat. La veritable llibertat que tinc, la tinc perquè agafi en compte l'altre. I en un moment donat m'ha dit, si l'altre no ho vol, jo no ho puc fer. Ho faig d'una altra manera amb persones que volen, no? O que comparteixen. I això és educatiu. És educatiu i exemplar, l'exemplaritat. Perquè l'educatiu és la família, juga un paper molt, molt important, i aquí segurament que, per exemple, quan hi ha pares de família que tenen fills i filles, petits o adolescents, que són capaços de fer això, i de vegades segurament que hi ha moltes coses que no se saben dintre de les famílies, això és evident que l'exemplaritat que poden donar dins la gran família o l'exemplaritat dins la societat és catastròfica, no? I també l'escola, i també tot això, i té d'haver un valor fonamental. Això, a què serveix d'aprendre matemàtiques si l'escola pren pas a agafar en compte l'altre i el respectar? a què serveix de tenir un diploma extraordinari, de ser un cantant extraordinari o un polític extraordinari, si hi ha pas la capacitat d'agafar en contra l'altre? Doncs jo diria que cal una hierarquització d'això. Bon. I el segon aspecte, jo diria que és una cosa que cada vegada més pesa un pes molt gran dins d'un país com França, és la centralització. Això, per fer prendre consciència de tot això a la gent, és una cosa de proximitat. Cal que hi hagi, a un moment donat, una possibilitat dins d'un espai pròxim de tenir la possibilitat de fer una acció tan educatiu com una acció de repressió quan ho cal fer. Aquí cal esperar, finalment, que hi hagi una cadena de decisions que venen de París i quan arriben a Oix o a Tolosa o a Perpinyà s'ha passat 3 mesos, no? I encara amb gent també que arriben dins de llocs on tenen pas cabrí la idea de lo que són aquests llocs, perquè la gent arriben per nominacions així decidides a París amb gent que finalment se'n foten dels llocs on van. No? I això em sembla que cal que són dues coses, la hierarquització de les valors dins l'educatiu i la possibilitat cada vegada de descentralitzar, perquè finalment la possibilitat, jo diria, de poder fer una acció de proximitat per a aquestes coses. No? I aquí nosaltres, aquí, per exemple, el que fem, sabeu ben bé, el que fan, esperem que fa el govern. No? La gent diu això a la televisió. Què ha fet el govern? Què fa el govern? Ben entès que el govern ha fet mal. Ben entès que cal canviar. Ben entès que cal fer altra cosa. Però què fem nosaltres per arreglar això? Què fem nosaltres? Hi ha gent que té responsabilitats aquí. Hi ha gent que són exemplars. Hi ha gent que fem nosaltres aquí. Eh? I cada vegada més l'Estat centralitzat aquí, que no vol donar aquesta responsabilitat a la gent, ha fet que la gent pensi que en tenen pas cabrí de responsabilitat. Cada vegada que diu jo tinc la responsabilitat de tot, fa que la gent cada dia més diu jo la responsabilitat és pas meva. I per arreglar aquesta cosa cal que cadascú tingui una responsabilitat. Dins la família, dins del barri, dins del poble, dins de la feina que fas. Cada vegada. Perquè sovint calria una petita intervenció al principi, com veu gent que fan coses que són pas acceptables, i el que li han a veure i diu, això ho pots fer, és acabat això, ho veig aquí, directament. Però quan deixes fer una cosa així, per exemple, al final, tota aquesta gent pensin que tenen un poder total i que aquest poder tenen pas cap, jo diria, ni ganes ni menester de considerar l'altre. Jo tinc el poder el pots tenir de la teva família, el poder el pots tenir de la teva barri amb grups de gent que tens al costat, i doncs tothom pot tenir un petit poder. I quan aquest poder te dona pas, hi ha pas com a regla principal el fet que tinc el poder, però aquest poder me dona res cap als altres, més únicament la responsabilitat i el respecte de l'altre, és un poder catastrofic. I en som així. I jo crec que és l'imatge també que dona el poder centralitzat, la centralització. I aquest matí s'ho he escoltat, és per això que m'ha donat la idea de fer aquest comentari, una diputada que va dir que precisament que el que li fa vergonya a ell és la responsabilitat de tots els polítics, és el que se passava dins l'Assemblea Nacional, únicament que la gent se disputa únicament per raons polítiques o per raons de partits, per raons d'eleccions i pas per raons d'una societat comuna. Hi ha un diputat que ha fet una declaració així, molt impactant, jo crec, que és exactament la realitat. Va dir, jo la vergonya que tinc és veure com feu dins l'Assemblea Nacional. I ben entès, perquè la gent diu, jo, cada partit diu, jo tinc la solució per vos arreglar tot. Això mai s'ha passat ni en la història. Per arreglar les coses cal que hi hagi a un moment donat una mena de consensus de tothom, que cadascú se senti capaç de tenir aquesta, un poc de responsabilitat per agir, per fer el que cal fer, per intervenir també, d'una manera o d'una altra. I és això que falta, per exemple, dintre d'un país on sempre ha estat com un ídol la centralització. I quan senti tot això és únicament la culpa del govern, ben entès, però és la culpa de tothom. Tothom de la societat aquí, perquè si esperem que cada vegada un govern que és cada vegada més lluny de la gent sigui ell que té d'arreglar tot, això mai arreglarem res. I això, el dia d'avui, ho veig difícil per avançar dins del sentit correcte. Perquè la gent tenen un marc mental que és únicament fet d'això, veu. I jo diria que aquest marc mental, que sempre és l'altre que té d'arreglar, això dins d'un altre àmbit afavoreix un poder tirànica. Sortirà d'una manera o d'una altra, a un moment donat, si hi ha una crisi encara més greu, una persona que us dirà jo arreglo tot. Una mena de... I ens hem vist, dels anys 20 i 30, quan hi havia aquestes crisis, sempre han sortit a partut, a Espanya, a Portugal, a Alemanya, a Itàlia, a França, també n'hi havia gent que deia jo vos arreglaré tot. I encara ha sortit l'altre dia un document molt interessant. Ha sortit a les xarxes socials un petent deia, per exemple, l'única manera d'arreglar les coses és de fer un rassemblement nacional. Vet aquí, veieu? Vet aquí. I apareix de nou, finalment. El que és nou és la forma, però l'alfons és sempre priu. I aquesta ausència de responsabilitat individual, de responsabilitat local, de responsabilitat amb discussió, de responsabilitat de societat civil, això afavoreix a tota aquesta gent que volen agafar un poder i s'han aprofitat sóa per s'enriquir, sóa per fer totes aquestes barbaritats sexuals o altra, si voleu, això afavoreix d'una manera o d'una altra. I és pas una llei pot ser una bona llei, però és pas això que farà canviar, que canviarà. És una presa de por, una toma de consciència social que passa per l'educació, que passa per voluntats, que passa per les entitats, que passa pels pobles, que passa pels ajuntaments, que passa pels llocs on som. No? És més fàcil d'explicar dins d'un ajuntament, encara que els ajuntaments o els llocs locals tenen de tenir per això un poder real, dins d'un marc global, però un poder real. I tot això no en tenen. I no hi ha res. I sempre passen camí per en tenir. I doncs aquests dos aspectes pocs comentats dins l'actualitat actual, la necessitat de posar endavant valors fonamentals dins la societat i dels de fer viure d'una manera local cadascú amb els seus matisos dins d'un marc global, ens sent molt lluny d'això.
8: Com cada setmana, la crònica d'opinió diu escapa amb una lectura amb un enfocament diferent d'un fet d'actualitat. Iu, gràcies, bon dia, fins la setmana entrant aquí a Ràdio Arrels i recordem també a radioarrels.cat. Bon dia.
0: I bon dia, que vagi bé.
5: La vida, la cultura, la política, la gent. Impressions sobre el nostre temps amb Iu Escapa a Ràdio Arrels.
6: Ràdio Arrels.
4: Ràdio Arrels.

0: Sortim de casa, amb l'agenda de Ràdio Arrels.
1: Soc Aurélie, del País d'Arrel d'Història Conflent Canigó. Abans de la pausa de l'estiu, us proposem una darrera recita. El divendres 19 de juny, a les 5 de la tarda, a Villefranche de Conflent, tindrà lloc una conferència animada per l'Alba Zamarbide, doctora en arquitectura i encarregada de missió, gestió i protecció del patrimoni mundial. La seva conferència serà dedicada a les fortificacions de Vauban i al seu títol de Patrimoni Mundial de la Humanitat. La reserva és obligatòria, ja que les places són limitades. Per a més informació, contacteu el País de Reditorio Conflent Canigó.
2: Escolteu Ràdio Arrels.
3: Ràdio Arrels.

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Les efemèrides musicals d'en The Rock. Laura Bertran.
3: L'11 de juny del 2020 es mor Rosa Maria Sardà a l'edat de 78 anys. Va néixer a Barcelona el 30 de juliol del 1941. Pertanyia a una família molt vinculada al món de l'espectacle. El seu besavi, la

0: Hola, Bautista. Hola, el telefono per si ha passat res al castell. Que quan sóc fora ja m'esborrono. Sempre em feu algun desgavell.
1: Tot va molt bé, senyora baronessa.

0: el seu cavall.
1: Quin?
0: El Federico. Oh. Llevat d'això, senyora baronesa, tot va molt bé, tot va molt bé.
1: Hola, Pasqual! Quina desgràcia!

0: tot va molt bé, senyora baronesa. Tot va molt bé, tot va molt bé, exceptuant alguna futilesa que tot seguit li explicaré. La bèstia mor asfixiada perquè la quadra està incendiada. Llevat d'això, senyora baronesa, tot va molt bé, tot va molt bé.
1: Alà, alà, alà, Fermín, resto esglaiada, gairebé no me'n sé a venir. No havia estat tan trasbalsada des de la guerra del Carles.

0: Una futilesa que tot seguit li explicarem. Les flames que tot ho encenien és del castell que provenien. Llevat d'això, senyora baronesa, tot va molt bé, tot va molt bé.
1: Aló, Gaspar! Sembla que sento com si riguessis per sota el nas. Digue'm què passa, si no rebento, que voleu fer-me a Luz Vegas.
2: Li explicaré, senyora baronesa. Van entrar lladres al castell i li han robat els collarets de perles, els braçalets i les anells.
3: I un canelobre van tombar.
4: L'espelma a terra va rodar.
5: Una cortina es va incendiar.
6: Tot el castell es va cremar.
3: El vent el foc va propagar.
4: Fins a la qual...

0: Fins aquí, senyora baronesa, un duet de Josep Maria Mainat i Rosa Maria Sardà.
1: Ràdio Arrels, a Pontellà, 95.
2: Cada dia, Ràdio Arrels dona veu al territori. Explica el que passa i ho fa sempre en català. Aquesta presència constant necessita avui el teu suport. Ajuda'ns entrant a donatius.radioarrels.cat i junts aconseguirem que ningú no faci callar la veu de Catalunya Nord. Donatius.radioarrels.cat

0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels.
3: L'Europa de les llengües. Un viatge lingüístic arreu del continent. Amb Miquel Martínez Vila.
4: Avui som a la península ibèrica a l'estat espanyol.
5: Sí, si pensem les llengües ibèriques, segur que la majoria de vosaltres en parlareu del català, del castellà, del portuguès, el basc i el gallec. Però hi ha alguns altres idiomes que són menys forts i que no van aconseguir ser oficialitzats i, per tant, estan molt pitjor que aquestes llengües que ara us deia. Un dia ja vam parlar en aquest programa de l'aragonès i avui anem més cap a Ponent i serem a Astúries, al nord de la península, on s'hi parla un idioma propi conegut com a asturlleonès.
4: Si es diu asturlleonès, entenc que no només es parla a Astúries.
5: Efectivament, si veieu els mapes lingüístics o de províncies històriques de la península, veureu que la majoria d'elles són verticals, de nord cap a sud. Això es pot veure molt fàcilment amb el mapa de Portugal o, per exemple, amb el mapa dels Països Catalans, que són, diguem, més estrets que alts. Això té una explicació molt simple, i és que els regnes catòlics van conquerir aquestes terres als musulmans i els van conquerir de nord cap a sud. Per tant, cadascú conqueria, diguem, la seva zona en vertical cap avall. L'asturlleonès no és una excepció i en aquest cas des d'Astúries baixa per l'oest de la regió de Castella i Lleó i toca algunes zones de Portugal.
4: I quanta gent el parla actualment?
5: Es calcula que aquest idioma el parlen poc més de 500.000 de persones, la majoria d'ells són Astúries, però encara hi ha unes quantes persones a l'oest de Lleó i a Portugal. En el cas de Portugal és especialment a la comarca de Miranda de Douro. Legalment, els estatuts de Castella i Lleó i d'Astúries recullen tímidament l'existència d'aquesta llengua, tot i que no té una protecció massa gran en aquests territoris. A Portugal també està reconegut a la zona on es parla i, tot i que no és oficial, és present a la retolació dels carrers i s'ensenya de forma optativa als col·legis. A més, té alguns programes a la televisió pública asturiana i, de fet, ara podrem sentir un fragment d'un d'aquests programes i si algú dels que ens escolta té sentit el castellà o el gallec, veurà que s'assembla força a les dues llengües.
6: Estamos en Campumanes, en el Concello Chena, lugar de paso obligado si subes pel puerto Pallares y arrodeado de montes perguapos. Si no vinisteis en Tobía, ya estáis tardando. Venir a dar un paseín per aquí.
4: Té una gramàtica enorme, l'asturlleonès?
5: La norma, diríem, oficial d'aquest idioma és la de l'Acadèmia de la Lingua Asturiana, amb un organisme del qual es va començar a parlar al segle XVIII i que són els responsables de la normativització d'aquest idioma. Malgrat que el nom de l'acadèmia, diríem, que només se centra en Astúries, les seves normes són bastant flexibles i permeten que els parlants lleonesos o mirandesos s'hi puguin adaptar a la seva manera. Tot i això, els mirandesos, és a dir, els portuguesos que parlen asturlleonès, van decidir, al tombant del segle XXI, de crear la seva pròpia norma, cosa que va estar impulsat pel Consell Municipal de Miranda amb la Universitat de Lisboa. Aquesta nova norma s'apropa més al portuguès i la seva voluntat és representar l'asturlleonès, però només en aquella comarca.
4: La llengua està molt amenaçada i diluïda amb el castellà.
5: De fet, aquesta llengua s'havia parlat fins a Extremadura, que és bastant més al sud, i a Cantàbria, que és més al nord-oest, però en aquestes zones es va perdre ja fa molts anys. I hem d'entendre que el regne de Lleó es va integrar a Castella ja al segle XIII. I com que és molt a prop del centre de poder castellà, doncs la influència d'aquesta llengua castellana ha estat realment enorme. És molt semblant al que va passar a les llengües d'Oïle de l'estat francès, les més properes a París, que han estat de les més afectades per aquesta influència doncs, del francès, en aquest cas parisenc.
4: I acabem sempre amb una recomanació de lloc per visitar.
5: Sí, avui us recomano visitar Cudillero, que és un petit poble costaner del nord d'Espanya, Astúries. És conegut per les seves cases de colors, que pugen pels pendents com si fossin graderies, i per tenir un port pesquer molt actiu amb un ambient local. És un lloc bastant tranquil, ideal per fer una escapada d'estiu, perquè a més la temperatura, diguem que és bastant suau. A Astúries hi acostuma a fer una mica més de fresqueta doncs, que a Perpinyà, i és un dels reclams turístics de l'estiu per fugir de la calor. A més, la gastronomia doncs, d'Astúries és bastant coneguda. I acabarem ara escoltant l'himne d'Astúries amb la seva versió asturlleonesa.

0: L'Europa de les llengües, un viatge lingüístic arreu del continent. Amb Miquel Martínez Vila.
1: Radio Arrels, a Vives, 88.2.

0: Catatín, catatín, catatín, catacartatín.
1: Escolteu
2: Ràdio Arrels.
0: Catacartatín.
1: Ràdio Arrels.
0: Catacartatín.
3: Punts i comes. Del mot al llibre A banda i banda de l'Albera. Una crònica lingüístico-literària de Michel Bouguer Guastaví.
4: Bon dia. Avui no us parlaré d'un mot aïllat, sinó d'un oxímoron, de la reunió de dues paraules, essencialment o aparentment oposades, tipus la neu cremant, donívola i latent, i les relacionaré amb el poemari de l'Ingrid Ubiol, publicat el 2025 a la col·lecció Gergal de les edicions Paraules d'Illa. Latent, que entenem sovint com endèmic, permanent en segon pla, que existeix sense manifestar-se a l'exterior, com diu el diccionari de l'Institut d'Estudis Catalans, significa etimològicament amagat. En canvi, si descartem els sentits segons de faldiller, mujeriego o coureur de jupon, donívol significa relatiu o pertanyent a la dona, propi de dona. I també significa, és una cosa del pla arabí, com diu el diccionari de l'Alcube Moi, donador, que li agrada donar o obsequió. Una cosa femenina i generosa. Dos adjectius, res de substantiu congelat per l'ús. Així doncs, el poemari de l'Ingrid Ubiol es presenta com un work in progress, l'etapa d'una aventura que no té començament ni fi. A partir d'una aventura personal i amb formes diverses, poema, relat, diari, reflexió, l'Ingrid Ubiol assoleix l'universal. És el diari d'un mal latent, propi de dones, que li menja cada segon i que l'invita, curiosament, a un carpe diem singular, la cito. Cerca-les, per tot arreu, les llavors de la vida. I encara més singularment s'abstreu poèticament de la corporeïtat. També cito. No coneix com fins la dona per paiol. Voleteja lliurement amunt, ben amunt, fins al firmament, per tornar-hi amb una força que recorda la veu de la Maria Mercè Marçal, la veu femenina de finals del segle XX per excel·lència. Citaré, i és una citació una mica llarga, on són les estrelles? On són? Aniquilada la pau, la matriu del món, mort dessagnada, i l'endometri malalteja el coll, ofega els ovaris i assassina les trompes. Al marge del teu ésser, en fora, crits, intempestius al tothora, la guerra és dins teu i una onada d'indiferència establida embolica la ferida. Tant se li dona al món qui ets, animal ferit. En aquest poemari hi ha presència del blanc, un blanc que de fet crida al lector. És una poesia molt propera a la prosa, és una poesia on cada paraula, cada ritme, cada so té la seva importància. Com he dit, és una poesia que assoleix l'universal. Per això aconsella la seva lectura i jo diria la de sentir la lectura en veu alta per l'Ingrid Ubiol. Per això, disculpeu-me, he fet una lectura d'homes, però he tractat de viure un poemari que m'ha marcat des del començament perquè és una de les expressions femenines més profundes que he llegit a la meva vida. I per acabar, parafrasejaré les paraules del Ponç Pilat a la Vulgata, que deia «Ecce homo», d'una manera una mica burlona, per parlar de Crist, i ho faré en sentit oposat, és a dir, laudatiu. «Ecce mulier», una dona patint, una dona lluitadora, tota una dona. Que tingueu un bon dia.
3: Punts i comes. Del mot al llibre A banda i banda de l'Albera. Una crònica lingüístico-literària de Michel Boguer Guastaví.
1: Radio Arels. Anne Fiac, 95.

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Benvinguts a Sant Andreu, al peu de l'Albera. El programa d'activitats d'aquest mes de juny és ple d'esdeveniments culturals importants. El dissabte 13 de juny, concert de cambra que començarà per una conferència a càrrec d'Hervé Raymond, Premi de Roma. Dijous 18 de juny, commemoració de la crida del general de Gaulle a davant de l'Ajuntament a les 11. Dissabte 20 de juny, festa dels comerçants i artesans a les 7:30 amb una paella i concert amb l'orquestra El Dup, al Teatre de Verdura. Diumenge 21 de juny, Mercat de Sant Andreu, de les 9 a la 1, amb animació musical amb el duo Craps, davant l'Ajuntament. Dimarts 23 de juny, Focs de la Sant Joan, a partir de les 4, amb la venda dels ramallets, seguit d'altres animacions musicals, davant l'Ajuntament. I per acabar, el repell i l'encesa del Focs al Teatre de Verdura. Per acabar el mes, del 27 de juny al 3 de juliol, nova edició del Festival de Teatre, us informarem properament del programa. Adiu!
0: Anuncieu-vos a l'agenda de Ràdio Arrels 04 68 35 47 48 agenda@radioarrels.cat.

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels. Són les 7 de la tarda.
2: Som el dijous 11 de juny. Bon dia. Aquesta tarda, unes màximes de 26 graus a la plana i 16 a la muntanya, amb una tramuntana present al Rosselló, Conflent i al Baix Vallespí. Demà ja tornen les temperatures estivals. Les mínimes seran de 18 graus a Perpinyà, 16 a Serret, 12 a Prats de Molló, 15 a Prada, 7 a Montlluís i 8 a la Tor de Querol. A la tarda, les màximes seran de 32 graus al Rosselló, 31 al Vallespí, 28 al Conflent, 20 al Capcí i 22 a Cerdanya. La tramuntana bufarà al Rosselló i al Baix Vallespí. Dissabte, el temps serà igualment assolellat. Les mínimes seran de 20 graus a Perpinyà, 18 a Serret, 13 a Prats de Molló, 17 a Prada i 9 a Montlluís i a la Tor de Querol. A la tarda tindrem unes màximes de 33 graus al Rosselló i al Vallespí, 32 al Conflent, 22 al Capcí i 24 a Cerdanya.
1: Escolteu Ràdio Arrels.
3: Memòria. La nostra gent s'explica. Berenguer Ballester.
4: Soc a Prats de Molló, doncs al Vallespí, a casa d'uns amics, per fer memòria amb un home que ha treballat molt i encara hi treballa en la memòria de moments de la història d'aquest país, fent exposicions, sobretot a partir de documents i fotos. Ell és un gran col·leccionista. Patrick Lluís, bon dia.
5: Hola, bon dia.
4: I gràcies d'acollir-me a casa teua. Una casa de col·leccionista.
5: Sí,
4: una casa de llibreter. Plena també de llibres. Llibres que vens per internet, bàsicament.
5: Bueno, hi ha llibres meus, sí, la meva col·lecció de, sí, llibres, i tinc també un comerç de llibres per internet. Doncs,
4: Tens un comerç de llibres per internet i tens una llibreria de vell a Prats.
5: A Prats i Molló.
4: D'acord.
5: Ja fa 10 anys que la portem i doncs hi ha aquesta llibreria i també hi ha l'activitat per internet.
4: Ja fa anys que teniu un lloc per estar-s'hi aquí a Prats de Molló, tu i la teva dona, l'Helena, i crec que ara hi viviu ja tot l'any, no?, aquí a Prats.
5: Tot l'any, tot l'any.
4: Què té Prats per a vosaltres?
5: Té una identitat cultural molt forta, hi ha molta solidaritat, és un poble molt maco, si està molt bé. Hi ha tot el terme, la naturalesa, sí, a la muntanya, la gent, la solidaritat, la convivialitat, no, si està molt bé.
4: A diferència d'altres llocs?
5: Molt diferent de la,
4: sí,
5: plana.
4: Sí?
5: No té res a veure amb la plana. Aquí tothom es coneix, tothom es parla, tothom s'ajuda. Hi ha una relació social molt, molt, sí, molt important, que em sembla que s'ha perdut a la plana. Okay.
4: I pels boletaires, m'has, sí, dit que és un bon lloc també aquí.
5: És un bon lloc, hi ha molts bolets. Molts.
4: Bé, he d'agrair també el menjar que m'ha fet el Patrick. Hem menjat una col del vostre hort, barrejada amb talls de carn. Era boníssim tot, eh?
5: Sí.
4: Ets un bon cuiner.
5: M'agrada molt fer, sí, la cuina. I d'acord, tenim un hort i, sí, només coses biològiques, sense, només hi posem fems de vaca, d'acord, o de cavall.
4: I què hi tens, què hi teniu a l'hort?
5: Patates, tomates, col, cebes, maduixes, carbassons, una mica de tot.
4: De tot, molt bé. Patrick Lluís, faig memòria amb ell una tarda del febrer del 2021. Comencem parlant de les teves dues famílies, costat mare i costat pare. He de dir que ja fa temps que vaig fer una memòria amb el teu germà, l'escriptor Joan Lluís Lluís, i ell va explicar la història autènticament transfronterera de la família del vostre pare, que anaven del nord i del sud i del sud al nord segons el moment històric o les oportunitats econòmiques. És aquesta la història?
5: És això la història.
4: Dels Lluís.
5: Sí, tota la vida se la van passar entre Morellàs, aquí al Vallespí, i Llagostera.
4: Perquè el teu pare neix a Morellàs.
5: El meu pare neix a Morellàs.
4: Fill de sud-catalans.
5: Fill de sud-catalans de Llagostera. Doncs sí. El meu avi, que es va passar la vida entre Morellàs i Llagostera, i el meu besavi, que li deien l'avi Juny, que era un contrabander, feia contrabanda, es va passar la vida també passant la frontera, passant muntanya. Uh-huh. I el meu avi va marxar de Catalunya cap a l'any 1920 per escapar a la guerra del Rif, la guerra del Maroc.
4: Al Maroc.
5: I va venir cap aquí a Morellàs. Uh-huh. Tota la vida aquesta família se l'ha passat entre Morellàs i Llagostera.
4: Una família transfronterera autènticament, doncs.
5: Autènticament. I també hi ha una part que es va instal·lar a Lauda, a Pasiols. Ah. Una germana del meu avi va anar a Lauda i també, doncs, tenim una família que es diu Pujol, sí, que viu a Pasiols.
4: Suposi que aquesta concepció de transfrontereïtat la deus tenir també tu.
5: Clar, no? I tota la vida també sí. Ens l'hem passat entre aquí, la sí. Catalunya Nord i la Catalunya Sud. Sí. Tota la vida. Durant el franquisme sí. Anàvem a fer vacances a Cassà de la Selva o a Llagostera sí. I tornàvem aquí.
4: Perquè costat mare són de Cassà de la Selva.
5: Són de Cassà de la Selva. Tota la família és de Cassà de la Selva.
4: En quin moment venen aquí al nord?
5: Es van casar l'any 57 i el mateix any venen aquí a la Catalunya Nord. El 58 neix la meva germana i jo al 60.
4: Al 60. Venen aquí al nord a buscar una situació millor a nivell econòmic.
5: Segur, sí.
4: O políticament?
5: No, ben, políticament no. A nivell econòmic. El meu pare era fuster, bon fuster, sembla, perquè jo recordo quan jo era petit, molt sovint venien a casa amos que venien a demanar al meu pare que anés a treballar per ells. I tota la vida va canviar d'amos perquè era bon fuster.
4: Era bon fuster.
5: Molt, molt, molt demanat.
4: T'ha quedat alguna cosa?
5: De la fusteria.
4: De la fusteria d'ell?
5: Home, soc una mica manetes sí. I sí, m'ha quedat alguna cosa. Em va deixar les seves eines. Ah. Tinc moltes eines i sé treballar la fusta, el ferro, tot això.
4: Però en canvi el teu germà, Joan Lluís Lluís, em sembla que no, eh?
5: No.
4: Potser no és pas manetes, eh?
5: Potser sap canviar una bombeta.
4: Sí. No sé. I poca cosa més, eh?
5: Jo puc fer tot. Toco tot.
4: D'acord. I pots fer un bon menjar. Encara també, gràcies.

0: Patrick Lluís, a la casa seu aquí a Prats de Molló, amb una vista fantàstica,
1: Sí.
0: Aquesta casa.
1: D'aquí veiem el Coll d'Ares, sí. Veiem el Campanar, veiem la muntanya, veiem el Costa Bona, ben blanc, aquí hi ha una vista fantàstica d'aquesta casa.
0: Tu neixes, doncs, l'any 60, neixes a Perpinyà, a la clínica.
1: El 8 de maig. De l'any 60, la clínica Le Platane, a Perpinyà.
0: D'acord. En aquell moment, la família on s'està?
1: A Morellàs.
0: A Morellàs. Creixes a Morellàs?
1: Bueno, fins als 5 anys, més o menys. Ah. I quan jo tenia, em sembla, 5 o 6 anys, la família va anar a Vilmolaca, per això que deia, perquè un amo va venir a buscar el meu pare, i el meu pare va treballar a Vilmolaca, a casa d'un fuster.
0: I a escola on vas? La primera escola?
1: La primera escola, a Morellàs.
0: Tens record a Morellàs?
1: Alguns, sí, alguns. Algunes imatges...
0: I de Vilamolaca?
1: Sí, de Vilamolaca tinc molts records, sí, de veritat.
0: I com era Vilamolaca, doncs, als anys 60, quan eres mainatge?
1: Un poble molt tranquil, molt petitet, no hi havia cap casa nova, no hi havia cap forester, estava molt bé, no hi havia cap... molts pocs cotxes, molt tranquil.
0: D'acord.
1: I ens hi vam estar aquí 4 o 5 anys, i a partir d'aquí, sempre per la mateixa raó, un fuster, un amo, va venir a buscar el meu pare i vam anar a viure a Serret. I el meu pare va treballar a casa d'un altre amo a Serret. Suposo que cada vegada el pagaven una mica més millor.
0: Per això canviava,
1: per això canviava de feina.
0: Sí, sí.
1: Era fuster i ebenista, feia mobles, era capaç de treballar tot, feia molt.
0: I de Serret també tens records?
1: També tinc records de Serret, sobretot tinc records de maig 68.
0: Ah, el passes a Serret?
1: A Serret, i tinc records de la televisió en blanc i negre, aquestes imatges de la vaga a París...
0: Però tens 8 anys aquí?
1: Tinc 8 anys, precisament, a mes de maig...
0: I tens records d'imatges? Que passava alguna cosa?
1: Sí, que passava alguna cosa a París, jo recordo aquesta gent, la policia, tot això que es veia a la televisió... I a partir d'aquí, altre cop, al meu pare li donen feina al Boló, i anem a viure, marxem al Boló i ens hi estem allà molts més anys.
0: I del Boló què me'n dius?
1: Bueno, una ciutat més gran, jo tenia, ja era adolescent, doncs coses una mica diferents.
0: Mm-hmm. Patrick Lluís, el català és present a la família?
1: Sí, clar, tothom parla
0: el
1: català.
0: El pare i la mare parla català?
1: Sí, tothom parla català i el castellà també, perquè nosaltres quan anàvem a fer vacances a Cassà de la Selva als anys 60, per exemple, el castellà era molt present en aquella època. A la família ningú parlava castellà, però als carrers o a les botigues, bueno, molta gent parlava castellà, i ben segur, jo el tinc, el parlo perquè el vaig sentir, tota la vida l'he sentit.
0: D'acord. Doncs ets naturalment trilingüe, com a mínim.
1: Sí.
0: No sé si parles una altra llengua.
1: Anglès també.
0: Anglès també, Ja he dit que he fet també una memòria amb el teu germà, l'escriptor Joan Lluís Lluís, ara doncs és un escriptor important, ha guanyat tots els premis possibles de la literatura catalana. Tu ets el germà gran del Joan Lluís Lluís, doncs vas viure els seus primers passos quan començava a escriure i la seva descoberta també com a escriptor en llengua catalana. Com recordes aquell Joan Lluís Lluís començant a escriure? El tens present?
1: Molt poc, perquè de fet en aquest moment jo estava estudiant a Montpellier i ell, quan ell va començar aquí a escriure a Perpinyà, recordo d'un germà bàsicament tímid, que parlava poc i poc obert.
0: I tu eres diferent? Segurament.
1: Segurament. I ell més tancat potser i no tan obert a nivell social. Doncs jo tinc aquest record d'ell.
0: I escrivia ja de ben petit? No ho recordes,
1: no,
0: això?
1: No, llegia molt.
0: Llegia,
1: Recordo que llegia... Tots dos llegíem molt, tots dos. Però això sí, recordo que llegia molt. Això d'escriure em sembla que li va passar quan estava estudiant a l'universitat a Montpellier, ell també, i a partir d'aquí va començar a escriure. És que en aquest moment es van separar una mica, perquè la vida va fer que cadascú va...
0: I això de llegir molt us venia de família?
1: Tota la vida, a casa, hem tingut llibres. Llibres o còmics o diaris tota la vida. Els pares llegien poc, els nostres pares. Els avis també, doncs no sé com ens ha vingut això, però tota la vida hem llegit molt, tota la vida.

0: Memòria a Ràdio Arrels amb Berenguer Ballester.
1: Patrick Lluís, bé, ja sabem que la primera escola és a Morellàs, després vas a Vilamulaca, després vas a Ceret, i després vas al Bolu. Sempre, doncs, seguint l'escola allà on lloguen el teu pare per treballar com a fuster.
2: Sí.
1: Un bon fuster, has dit.
2: Bon fuster.
1: Liceu a Ceret,
2: sí.
1: Universitat de Montpellier.
2: Bueno, universitat, una escola, l'escola d'educador, a l'Universitat Paul Valéry.
1: Aquí ja tenies clar que volies ser educador especialitzat?
2: Bueno, un dia una persona em va dir: tu podries fer aquesta feina. I jo no tenia cap idea del que era educador especialitzat. I com que en aquest moment estava buscant idees per treballar, vaig anar a Montpellier, vaig passar el concurs. Només hi havia 50 places per 1.000 candidats i em van dir que sí, em van agafar. I a partir d'aquí vaig estudiar 3 anys a Montpellier i sortint de l'universitat, en aquest moment hi havia molta feina, em van proposar 3 feines a Perpinyà d'educador especialitzat, al mateix moment. Doncs em vaig triar una i m'hi vaig quedar 30 anys.
1: Mm-hmm. L'associació Enfança Catalana?
2: Enfança Catalana.
1: Patrick, per què creus que aquella persona et va dir tu podries fer això, podries fer d'educador especialitzat? Tenies ja
2: no
1: alguna mena de caràcter que anava bé?
2: Suposo que
1: per
2: sí.
1: Per la relació amb la mainada?
2: No ho sé, perquè tenia 20 anys. No sé com aquesta persona va endevinar que podria fer aquesta feina. M'ho va dir, ho vaig intentar, em va sortir bé i em vaig fer la meva carrera.
1: D'acord. Treballes a l'associació Enfança Catalana fins al 2019.
2: Sí.
1: He vist que l'associació diu que treballa en la protecció dels infants en perill físic o moral i en el sosteniment de les persones en dificultat. És a dir, que coneixes, que has conegut situacions molt dures, molt complicades,
2: sí,
1: molt difícils, no?
2: Només.
1: Només?
2: Només això.
1: Perquè això, molta, cada dia això?
2: Cada dia, durant 30 anys més o menys, violència física, sexual, problemes de psiquiatria, de, bueno, anar a l'hospital, anar a la presó a veure gent, coses molt dures. Tot el que es pot llegir al diari,
1: sí,
2: fer d'hivern, de l'independent, nosaltres hi érem.
1: Hi ha una preparació psicològica per l'educador per afrontar cada dia aquestes situacions?
2: No. Només 3 anys d'escola, un diploma i a partir d'aquí o ho pots fer, perquè tu sents i ho pots fer, o no ho pots fer. Jo vaig entrar en aquesta empresa. A l'inici va ser molt complicat, el primer any, molt, molt difícil, i a poc a poc va ser més fàcil. I molta gent no es podia quedar. Molts van venir, s'hi van quedar 6 mesos, un any, i van marxar.
1: Hi ha més casos dels que pensem de situacions com aquestes?
2: Hi ha molts casos.
1: Més molts. Dels que
2: sí,
1: surten als mitjans, sí, de comunicació, suposo.
2: Molts. Cada any en aquest departament centenars de casos. I només a la premsa parla de 10 casos o 20 casos. De fet, n'hi ha centenars o potser n'hi ha milers. És que érem més de 50 treballadors per aquest departament, 50 treballadors socials. Doncs vol dir que hi ha molts problemes.
1: I quina és la feina, doncs, vostra, el de l'educador, doncs, especialitzat?
2: Anar a casa,
1: sí,
2: sempre això, anar a casa i fer una feina amb els pares, amb els nens, amb les escoles.
1: Què vol dir fer una feina? És a dir, parlar amb ells i...
2: Parlar amb ells, entrar, primer tenir una relació, i a partir de la relació intentar tenir objectius educatius amb els pares, amb els infants, amb els avis, amb les escoles. I això pot durar mesos, pot durar anys.
1: I cal fer un seguiment continu.
2: És un seguiment continu, que pot durar com a mínim 6 mesos i pot durar anys. I sempre enviats per la justícia. Cada cop enviat per un jutge que diu: en aquesta família hi ha perill, hi ha un perill per als menors. I doncs...
1: I quina és l'actitud de la família quan rep per obligació aquest educador especialitzat?
2: El problema és això, és per obligació. Doncs depèn. De cops hi ha un molt bon acull, i de cops surten l'escopeta i...
1: Sí?
2: I sí, això ha passat alguna vegada. Jo vaig rebre un cop de puny, un cop, i bueno, pot ser molt complicat,
1: sí,
2: com pot ser molt fàcil, depèn. Depèn de la gent, depèn de com et presentes, com expliques les coses, i depèn.
1: I no sempre es té èxit.
2: No.
1: Pots pensar que hi ha casos on l'educador fracassa totalment.
2: Pot fracassar,
1: sí,
2: clar, ben segur. De cops no fracasses i pots tenir un projecte molt sòlid i el port el pots portar i cops fracasses totalment i aquí és més complicat. El jutge ha de prendre una decisió d'agafar l'infant i de posar en un altre lloc, sí, del sortir de la família.
1: I per vosaltres això és un fracàs?
2: És un fracàs, ben segur, és un fracàs. Sí, sí.
1: Ja no hi treballes més aquí, fins al 2019, he dit. No?
2: Ja fa dos anys que ho he fet, durant 30 anys, més o menys.
1: Està jubilat, doncs?
2: No, jubilat no. Fa dos anys hi va haver problemes econòmics aquí a l'associació, en Infants Catalana, i doncs van demanar a la gent de poder... A la gent que volia marxar, podia marxar. Jo vaig ser voluntari a cap de 30 anys i vaig marxar i vaig muntar l'activitat que tinc ara de llibreter.
1: D'acord, en parlarem. De qui depèn financerament l'Infància Catalana?
2: Depèn del Consell Departamental i de Justícia. I cal dir que aquesta associació es va muntar l'any 1937 a Perpinyà i va ser muntada a l'inici per un petit grup d'advocats i de gent notables de Perpinyà, i això ho van fer per acollir els primers infants que venien de la guerra d'Espanya l'any 1937. Això va ser l'objectiu inicial. Van començar per això i a partir d'aquí es van desenvolupar i van...
1: I doncs, tot i la quantitat de casos en aquest país, es rebaixa el finançament de les associacions que cuiden d'aquests casos, no?
2: Sí, això sempre.
1: Es comprèn, això?
2: No. Es comprèn, és la dura llei econòmica, sí, del país i de la període, del moment que vivim.
1: He vist que ets encastador social pel compte de la Cort d'Apel·lació de Montpeller?
2: Sí, també. Sí, sí, també. És que, amb la meva experiència de 30 anys... La Cort d'Apel·lació em va fer encastador social. I doncs tinc aquest...
1: Poden enviar a qualsevol lloc per fer una enquesta?
2: Sí, sí. I de cops m'envien.

0: Avui faig memòria a Prats de Molló, amb un amic, en Patrick Lluís. És una tarda del mes de febrer del 2021 i hem parlat de les seues famílies i hem parlat de la seva professió. Ha estat durant 30 anys educador especialitzat amb l'Associació Enfança Catalana, això fins al 2019. Ja he dit al començament que en Patrick Lluís és col·leccionista. Aquesta casa és plena de coses de Beer. Beer és la teva primera col·lecció?
1: No, la meva primera col·lecció va ser els segells.
0: Ah, bo, com molts.
1: Com molts, com sí, tothom, que digui sí. Tothom. Però és que vaig fer una col·lecció de segells molt important. Té poc interès.
0: Especialitzada en la col·lecció?
1: Segells de França i segells de la Guerra Civil espanyola.
0: Ah, d'acord, aquí comença.
1: Aquí sí. Beer vaig fer perquè Beer vaig tenir l'idea de salvar aquest patrimoni. És un patrimoni industrial local.
0: Sí.
1: És molt important això per aquí, per Catalunya Nord. I vaig tenir l'idea de començar, vaig comprar un, no sé si va ser un cartell o un cendrer o una cosa així, i a poc a poc vaig anar comprant més coses i ara en tinc moltes.
0: S'explica la mentalitat del col·leccionista, de què li ve això?
1: És molt obsessional.
0: Ah, sí?
1: Sí, això. El col·leccionisme és un poc patològic, em sembla.
0: Et ve de família o no?
1: Els meus pares no. Recordo que el meu avi tenia cromos a casa, molts cromos de cinema, com es feia molt a Catalunya.
0: Sí.
1: En tenia molts. I jo, quan era petit, me'ls ensenyava i els podia tocar i això em feia molt, m'agradava molt.
0: Sí.
1: I em sembla que a partir d'aquí vaig desenvolupar aquesta enveja de col·leccionar paper.
0: De Beer tens cartells, objectes publicitaris, tens de tot, no?
1: De tot, cendres.
0: Deus tenir una de les col·leccions més importants, de Beer?
1: Suposo que sí. No sé, hi ha altres col·leccions també, però aquesta, la meva és molt important.
0: I una col·lecció creix a base de comprar i vendre? O intercanviar?
1: Intercanviar, sobretot comprar. És que tot s'ha de comprar. Si vols fer una col·lecció, sí, pots intercanviar una mica, però sobretot s'ha de comprar.
0: Això d'anar a les puces, per exemple?
1: Els encants, les puces, les fires de col·leccionisme...
0: Pots trobar coses encara interessants aquí?
1: Sí, sí, hi ha coses, sí. S'ha de buscar molt, s'ha de sortir, s'ha de córrer molt, s'ha d'anar lluny per internet, cal tenir una xarxa d'amics, de col·leccionistes, i cal tenir molts contactes.
0: I vas als encants, a les puces?
1: Sí. Bueno, en aquest moment és molt complicat, amb això del Covid.
0: Sí.
1: Si no, sí, cada... Vaig molt a les fires de col·leccionisme, aquí a la Catalunya Nord, i també vaig molt a Barcelona. Hi ha moltes fires a Sants, i vaig molt.
0: Hem parlat de la col·lecció Beer. No sé si la col·lecció de segells, que és la primera, l'has continuada?
1: Sí, la vaig continuar.
0: Continues,
1: sí,
0: encara?
1: Sí, tota la vida.
0: A part de llibres, que en parlarem després, hi ha altres col·leccions que fas?
1: Bueno, això, les vinyetes de la Guerra Civil,
0: sí,
1: que són com segells de propaganda.
0: Sí.
1: En tinc moltes.

0: Doncs,
1: eh? Sí.
0: El 2007, a l'Escola Prats de Molló, una exposició sobre la Guerra Civil Espanyola, documents i propaganda de la Guerra Civil, amb 2.000 documents.
1: 2.000 documents originals, només originals. Cartes, postals, cartes de presos,
0: sí.
1: Cartells, fotos de l'exili, de la retirada, dels camps, cartes de, oficials dels prefectes, també de, a partir dels camps, bueno, molta propaganda política de la FAI, de la CNT...
0: És a dir, que aquesta obsessió, tu has sigut tu que has parlat d'obsessió del col·leccionista,
1: sí.
0: Et porta a estar pendent cada dia del que puguis anar recuperant.
1: Sí, cada
0: dia. De nous
1: dia.
0: Documents, de noves fotos.
1: Cada dia. Ah. Cada dia hi penso. Cada dia. I quan, si vaig de viatge on sigui,
0: sí.
1: Tinc això l'idea al cap, només trobar una botiga, entrar, sí. Remenar, demanar i trobar alguna cosa que no tinc.
0: Continuant amb les exposicions que has fet a partir d'aquests documents que has anat col·leccionant, el 2015 a l'escola primària de Prats, l'exposició Llibertat amb imatges de la retirada.
1: Sí, també.
0: La retirada també t'interessa especialment.
1: També. Doncs aquí igual són fotografies de la retirada, dels camps de concentració d'aquí del departament o d'altres departaments. Cartes igual, dibuixos que es van fer en els camps... Mm.
0: Hi ha altres col·leccionistes com tu amb aquest tema?
1: Sí, aquí a la Catalunya Nord de veritat no ho sé, suposo que sí però no els conec. A Catalunya Sud i a Espanya en general sí, hi ha molts col·leccionistes i hi ha que tenen molt, eh?
0: Per cert que els teus sogres,
1: sí.
0: El Ramon Gual i la Mònica Batlle són també col·leccionistes, no?
1: També.
0: És a dir que, de fet, ja no hi ha cap relació perquè tu ja ho eres de col·leccionista,
1: ja era, sí.
0: Abans de conèixer la seva filla,
1: sí,
0: no?
1: Sí.
0: Doncs són uns competidors per tu.
1: Bueno, sí. Competidors no, som...
0: Complementaris,
1: complementaris, vaja. Això.
0: D'acord.
1: Complementaris.
0: Una altra exposició. L'exposició que veu presentar el 2020 a la Gran Sala de l'Ajuntament de Prats sobre el laicat del 40.
1: Sí, també. Això són retalls de diaris de l'independent de l'època. I fotografies, que n'hi ha poques, de fet, fotografies, aquí l'Alba i Espí, són fotografies de l'època de, sí. De l'Aiguat i retalls de diari i alguna cosa més.
0: Mm-hmm. Perquè Prats va patir força, l'Aiguat del 40.
1: Molt, va patir molt.
0: Sí, sí. D'aquestes exposicions, hi ha algun document del que n'estiguis especialment orgullós?
1: N'hi ha molts.
0: Molts,
1: en tinc un, per exemple, tinc un paper firmat per Leon Blum que diu j'autorise le camarade no sé quin nom a passer la frontière pour aller rejoindre les camarades à la Generalitat de Catalunya.
0: Ah, sí?
1: Firmat Leon Blum, president du Consell, una carta original. Doncs això és un document excepcional.
0: Com el vas trobar, aquest document?
1: El vaig trobar per casualitat, comprant un lot de papers antics.
0: Ah. Ah.
1: Que no tenia res a veure amb això. Al mig d'aquest lot hi havia un sobre, obro el sobre i a l'interior hi havia aquest document firmat per Leon Blum. Tinc altres documents originals de camps, tinc molts documents anarquistes també, molts, que això és molt complicat, tot el que és anarquisme, perquè ben segur la gent a la Catalunya va destruir tot això, tot el que és comunisme, anarquisme.
0: Sí.
1: Era molt perillós guardar aquest tipus de document.
0: Aquests documents, has dit que es compraven i es venien, es pot fer per internet, suposo, això, també bàsicament, per... no? S'ha de fer per internet,
1: sí.
0: Bàsicament, no?
1: Bueno, per internet també aquesta xarxa de col·leccionisme,
0: sí.
1: I molta gent em coneix ara, i molta gent quan té una cosa em telefona i em demana si ho vull o si no ho vull.

0: Memòria a Ràdio Arrels, amb Berenguer Ballester.
1: Patrick Lluís, hi ha aquestes col·leccions i hi ha els llibres també. T'hauries trobat que tenies molts llibres a casa i vas dir, n'he de fer alguna cosa d'aquests llibres, perquè ara tens una llibreria de vell,
2: sí,
1: a Prats de Molló, i a més fas venda per internet de llibres que tens catalogats aquí a casa on som ara en aquest moment. Com comença aquesta història dels llibres per tu?
2: Vaig començar...
1: El comerç del llibre,
2: vull dir. El comerç, sí, vaig començar perquè fent col·leccions em vaig trobar amb coses repetides, moltes coses, i vaig començar quan internet va existir, a partir de l'any 2001, em sembla, vaig començar a vendre alguna peça i va funcionar bé. I això ho vaig anar desenvolupant fins que vaig tenir l'idea de tenir un comerç oficial. Doncs vaig anar a Perpinyà, vaig fer tots els documents, vaig tenir un comerç sense tenir cap botiga, només per internet. I a poc això va anar funcionant sempre més bé i vaig llogar un local aquí a Prats de Molló i vaig obrir aquesta botiga que tinc actualment. Doncs tinc l'activitat a la botiga en directe amb els clients i l'activitat a casa per internet, que són dues coses separades.
1: M'has dit, abans de començar, que et podies passar 6 hores diàries amb el tema del llibre per internet.
2: Sí, és molta feina.
1: Perquè hi ha una feinada de preparació,
2: sí,
1: no?
2: Sí, com vols vendre un llibre, s'han de fer com a mínim 12 fotos del llibre, s'ha d'explicar el llibre, el pes, quantes pàgines, si té una taca, si està una mica esperecat, tot això s'ha d'explicar. I doncs són com a mínim 15 o 20 minuts per un llibre.
1: Per llibre.
2: Quan el vens, cobres, s'ha de fer el paquet, s'ha d'anar a correus, i s'ha de fer tot el que és els comptes també administratius, la declaració fiscal. És molta feina. Sembla que no, però és una feinada.
1: Hi ha gent que s'hi guanya la vida fent això?
2: Hi ha gent que s'hi guanya la vida, sí, molta
1: gent. Bé, s'hi guanya bé la vida.
2: Sí. Jo crec que sí.
1: I tenir una llibreria de vell a Prats de Molló, que és una població, m'ha dit el Batlle, de 1.100 habitants.
2: Sí.
1: Bueno, deu venir gent de fora de Prats, no?, a comprar.
2: Tinc molts clients. Quan vaig obrir aquesta botiga fa 10 anys, la gent de Prats va dir d'aquí 2 mesos està tancada aquesta botiga, perquè vendre llibres vells a Prats de Molló, ara ja fa 10 o 12 anys, potser, tinc molts clients, de veritat, tinc clients d'aquí de Prats de Molló, turistes, gent que van al balneari també, tinc molts clients de la plana de la Catalunya Nord que pugen especialment, tinc clients de la Catalunya Sud, gent que ve especialment de Barcelona.
1: Que venen per la teva llibreria.
2: Sí, especialment, telefonen, tenim cita, pugen aquí i se'n tornen.
1: No, perquè ja saben que trobaran això, que els interessa.
2: Sí, perquè tinc molt, de fet, tinc molt material, tinc moltíssimes coses i la gent ho sap i ara tinc clients molt fidels que venen, que tornen, que telefonen, busquen un llibre o un document antic, m'ho demanen i si el tinc, venen.
1: Doncs quan tens un bon producte, sigui llibres o sigui una altra cosa, pots posar el comerç allà on vulguis, que la gent et vindrà.
2: Sí, sí, sí, finalment és això.
1: Patrick Lluís, aquests darrers anys a Prats de Molló s'hi han fet tot d'actes catalans amb invitats importants. I jo crec que tant tu com la teva dona, l'Helena Gual, hi heu intervingut d'alguna manera o altra. 2016, la Diada Fidelitat al nostre poble, amb un homenatge a la presidenta d'Òmnium Cultural, Muriel Casals, que havia mort d'un accident, i van venir la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, i Lluís Llach.
2: Sí.
1: I vau intervenir aquí?
2: Sí, sí.
1: Clar. Vau organitzar.
2: Sembla l'origen.
1: L'origen. Com va començar aquesta diada?
2: Vam tenir l'idea de posar el nom de Muriel Casals a una plaça d'aquí al poble,
1: sí,
2: i a partir d'aquí ens vam pensar que havíem de fer una cosa una mica més important, i doncs vam fer venir la Carme Forcadell, també va venir el Jordi Cuixart,
1: sí,
2: el Lluís Llach,
1: el Lluís Llach,
2: el Forner, que era diputat de Lleida,
1: sí,
2: i també no va poder venir, però el Jordi Sánchez. Vam parlar amb ell a Camprodon i que dia va poder venir.
1: A més, crec que en aquella jornada es va donar el nom de Països Catalans a un giratori de Prats.
2: Sí, el giratori dels Països Catalans, també l'espai Lluís Llach que vam posar.
1: L'espai Teresa Rebull, també, em sembla,
2: també,
1: no? Aquell dia.
2: Sí, Teresa Rebull i l'espai Muriel Casals. Sí, sí, sí.
1: El 2018, el dia de l'exili a Prats de Molló, amb el president del Parlament, Roger Torrent.
2: Sí.
1: El 2019, El president Quim Torra presideix els actes commemoratius del 80è aniversari de la retirada a Molló,
2: sí.
1: A Prats de sí. Molló. I al novembre del 2019, tu, Patrick, se't veu a les fotos, acompanyes el batlle de Prats, Clode Ferrer, a la mediació al tall de l'autopista al Portús.
2: Sí, allà dalt. Amb molta tramuntana.
1: I molt de fred, no?
2: I molta policia.
1: Veu ser vosaltres, tu i l'Helena, que veu demanar al batlle de Prats que participés com a mediador?
2: Sí, de manera indirecta, sí. És que necessitava... Era molt important que un alcalde, com a mínim, sí. pogués pujar allà dalt. I doncs nosaltres li vam demanar i vam negociar sí. amb ell i ens va dir que sí, doncs va pujar allà dalt.
1: Com recordes aquelles hores a l'autopista, al mig de l'autopista?
2: Molt, una cosa espectacular.
1: Sí?
2: Aquesta cuina al mig de l'autopista, amb el vàter per anar a pixar, aquesta sopa calenta al mig del pont, la policia francesa d'un costat, la policia espanyola de l'altre costat. Mm-hmm. Va ser impressionant. I tota aquesta gent, la gent que es va posar a dormir en tendes de càmping al mig del pont, amb aquesta tramuntana que feia, sí. un fred terrible. No, una cosa totalment surrealista.
1: Tu vas acompanyar el batlle de Prats sí. al Clode Ferrer,
2: sí.
1: que va estar mediant entre els CRS
2: i els
1: manifestants.
2: Sí.
1: Va ser difícil en aquells moments?
2: Bueno, difícil no. Va ser... Hi havia molta tensió,
1: sí.
2: però difícil no diria pas difícil. Va ser... Hi havia molta tensió, sobretot. I ningú sabia el que podia passar. La càrrega es va fer l'endemà al matí. Jo també hi era al moment de quan la policia francesa i espanyola va carregar. Això ho van fer l'endemà a les 8, em sembla, a les 7 i mitja.
1: En Lluís Llach hi va anar a cantar, perquè van instal·lar al mig de l'autopista
2: sí.
1: un escenari.
2: Un escenari més de l'autopista.
1: Amb la sonorització com cal.
2: Sí.
1: És veritat que els CRS, quan van saber que en Lluís Llach cantava, van estar contents i que van demanar si podien tenir un autògraf?
2: Bueno, alguns CRS, suposo que era CRS d'aquí de Perpinyà, de Catalunya, sí. se suposa, perquè... I alguns van dir, oh, Lluís Llach, es podria firmar un paper. De fet, no es va fer, però ho van demanar.
1: D'acord.
2: Jo vaig parlar molt amb la policia francesa, perquè, bueno, per mi era important parlar amb ells. I
1: esclar, i què deien ells d'aquella situació?
2: Ells, per ells, era una cosa... Bueno, policia d'aquí, de la Catalunya Nord, ells no podien entendre com tot el que estava passant a la Catalunya Sud. Com a persona, no pas com a policia, com a persona, parlant a part amb ells, trobant totalment anormal el que estava passant al sud.
1: I encara més visites importants, aquí a Prats de Molló, el desembre del 2020, el president Carles Puigdemont visita Prats de Molló per retre homenatge a un altre president, Francesc Macià, a la Vila de Nisa, a la Vila de Nisa, que s'ha comprat, que un empresari sud-català l'ha comprat i que l'ha cedit a una associació que en farà un lloc d'història, de memòria històrica, d'aquesta casa on Francesc Macià, l'any 26, va fer un intent d'incursió armada al sud, a Catalunya, per proclamar la República Catalana, però va fracassar abans de començar, finalment. Era important salvar aquesta casa?
2: Ah, era molt important. És un lloc és un lloc molt simbòlic, un lloc de memòria. És que gent la volia comprar, aquesta casa, volien fer apartaments per turistes. Això per mi era una idea una mica particular. Sí. Això fer. Doncs aquesta associació ara vol fer un lloc de memòria, d'exposició, de parlaments, de lo que sigui, de conferències. I pot ser un lloc serà una bona cosa pel poble i per la memòria històrica de Catalunya en general.
1: Com s'explica que Prats de Molló en pocs anys hagi fet actes d'aquesta naturalesa amb invitats d'aquesta categoria? De fet, els presidents de la Generalitat, menys el Montilla, han passat tots per aquí.
2: Sí.
1: I també els presidents del Parlament
2: també,
1: de Catalunya.
2: També. És que hi ha voluntat de gent que ha volgut organitzar això. I també hem tingut l'acord del Baia. Perquè si el Baia ens hagués dit que no...
1: Evidentment, bloquejava tot.
2: Bloquejava tot o moltes més coses. Clar. I a partir d'aquí ha dit que sí, doncs hem pogut treballar. I tenim més projectes de la mateixa...
1: Sí? Es pot dir? Es poden conèixer?
2: Bueno, en tenim un per aquest estiu, perquè de fet aquí a Prats de Molló va viure el Quico Sabater. Francesc Sabater, que era un anarquista.
1: El guerriller, anarquista.
2: Que va viure aquí a Prats de Molló uns mesos o uns anys a la Presta. I doncs volem fer un homenatge, posar una pedra o el que sigui, i fer venir gent del sud. I, bueno, i ja tenim contacte amb el Sergi López, l'actor, que vindria aquí. I, bueno.
1: Tens documents del Quico Sabater, tu?
2: Tinc alguna cosa, també. Tinc més documents del Macià, també. Molts documents autèntics de... Tinc alguna cosa.
1: Doncs podem dir que Prats de Molló és o pot ser una capital de la memòria històrica d'aquest país.
2: És un lloc de memòria.
1: És un lloc
2: de memòria, capital no sé, un lloc de memòria sí, i això volem continuar així perquè és important.
1: Sí.
2: Per tothom, és patrimoni, és història, és la memòria, i tenim la sort de tenir un alcalde que diu que sí.
1: Sí, és això.
2: Doncs a partir d'aquí podem fer coses.
3: Tu n'en reviendras pas, toi, qui courait les filles, jeune homme dont j'ai vu battre le cœur à nu.

0: Patrick Lluís, som a casa seu, aquí a Prats de Molló. Li he demanat músiques, no serà difícil. És el moment de recordar que fa molts anys vas col·laborar amb aquesta ràdio fent una emissió de blues, de rock blues, que se'n deia Blues de nit.
1: Blues de nit,
0: te recordes?
1: Sí, sí.
0: Era a la nit que passaves discos.
1: Discos meus, de la meva col·lecció personal, discos de blues i de jazz, sobretot, i alguna cosa de rock també dels anys 70, 80, sí. 70, sí.
0: Ets molt lligat amb la música de rock,
1: sí,
0: i del blues.
1: Blues i rock, sí. Dels anys 70, sobretot.
0: Sí, sí.
1: Tinc molts discos, sí. També.
0: També tens molts discos.
1: Tinc molts discos, i només discos originals de l'època de quan van sortir, i els he conservat tots. En tinc molts, també.
0: Per ser col·leccionista cal ser molt, molt ordenat, no?
1: Sí, molt ordenat, cal tenir espai.
0: Sí, això també.
1: També, espai, organització i... Sí. Si no, no te'n surts.
0: Sí, sí, sí. Tens una guitarra aquí?
1: Sí.
0: Què?
1: No,
0: no. Hi vas o no hi vas?
1: No, molt poc. En tinc dues. En tinc. Aquesta i una elèctrica, també.
0: D'acord. L'has tocada?
1: Sí, sí, he tocat durant anys. He tocat... També vaig tocar trombó.
0: Ah, sí? Amb una banda d'aquestes?
1: Amb una banda, sí.
0: Amb quina banda?
1: Es deia La Fanfare Felue.
0: Ah, d'acord, sí, sí.
1: Un jazz i... I vam gravar un disc amb el Pascal Comarada.
0: Fa.
1: Teníem un cert nivell, tocàvem bé, sí.
0: I això de la música ho has deixat, doncs?
1: Sí, totalment. Escolto molta música,
0: sí.
1: cada dia. 6 hores d'internet, 6 hores de música.
0: Ah, mentre sempre. Treballes d'internet hi ha música.
1: Sí, no, sense música no puc, no puc treballar.
0: Molt bé. Bé, m'has demanat, la primera cosa que m'has dit, gairebé espontàniament, Leonard Cohen.
1: Sí, perquè Leonard Cohen jo l'he seguit tota la vida.
0: Encara ara,
1: tota la vida. I
0: és ara, molt, és mort, clar.
1: Ara és mort, sí. És, bueno, és molt subjectiu, és que és un poeta, no podria dir per què, però té una sensibilitat molt profunda, una cosa que sempre m'ha tocat molt, Leonard Cohen. I...
0: Comprens el que diu? El que canta?
1: És molt complicat, eh?
0: Sí.
1: És molt complicat el que canta. Vaig llegir poesies que et sabes, i és molt difícil d'entendre el que canta i el que escriu.
0: I Pink Floyd?
1: Well, Pink Floyd és igual, tota la vida.
0: Tota la vida.
1: Tota la vida he escoltat Pink Floyd. I avui cada dia un quart o 20 minuts, 20
0: ah, sí?
1: minuts de Pink Floyd cada dia.
0: Canviant de cançó, canviant de disc.
1: Sí. Tota la vida Pink Floyd els he seguit o m'han seguit. I tota... Els vaig veure dos cops en concert, Pink Floyd. A Montpellier i a... Montpellier, em sembla que era Nimes o Agde, no sé, fa molts anys. O que... Barcelona, potser.
0: I què feien aquell gran espectacle, no?
1: Molt gran, pff,
0: sí.
1: Un espectacle.
0: Sí.
1: Una cosa sí, sí. única, excepcional.
0: I Van Morrison, també un altre.
1: També, un irlandès que canta folk, blues, pop.
0: Sí.
1: No sé, Van Morrison el vaig conèixer a Casa de la Selva, justament. Quan tenia 15 anys, vaig comprar un disc a Girona. Una casa de discos que es deia Echeminis, i vaig comprar el primer disc de Van Morrison, que encara el tinc, que es diu Vid on Fleece, es diu aquest disc. I a partir d'aquí tota la vida he escoltat Van Morrison.
0: A més a més tens memòria, eh? Perquè abans quan m'has donat els noms de les cançons, recordaves bé el títol. Eh?
1: Vull dir que m'agrada i m'interessa.
0: Tots són grups dels anys 70, bàsicament.
1: Sí, bàsicament, sí.
0: YouTube, també m'has dit.
1: YouTube, bueno... Alguna cançó, YouTube, no, alguns clàssics, els més coneguts de YouTube, sí. Això, bueno, és més modern. Això em fa recordar quan era estudiant a Montpellier. Aquella època van sortir YouTube i tothom escoltava YouTube, jo també estudiant 25 anys i a partir d'aquí tinc...
0: I per canviar Leo Ferrer.
1: Leo Ferrer.
0: També t'ha seguit
1: Leo Ferrer? Leo Ferrer, sí, perquè la seva sensibilitat política... Jo, quan era més jove, fa molts anys, vaig tenir molts lligams amb el món llibertari. I a partir d'aquí, sempre he escoltat Leo Ferrer.
0: Mm-hmm.
1: I aquesta cançó, que no és pas una cançó, és un text de Louis Aragon, Tu n'en reviendras pas, que parla de la guerra de 14.
0: Mm-hmm. He fet memòria amb el Patrick Lluís i ara veig que no hem parlat del seu possible engatjament polític. Acabes de dir que has tingut lligams... amb el món llibertari. Vas enganjar-te políticament amb ells?
1: Sí, en aquest moment sí. Bueno, fa
0: a nivell organitzatiu?
1: Sí, a la FA, la Federació Anarxista. fa molts anys. I a partir d'aquí...
0: Això on, a Montpellier o a Perpinyà?
1: No, bueno, aquí al Boulou, a Montpellier, a Perpinyà... I a partir d'aquí sempre m'han quedat aquestes idees i per això que mai no m'he apropat de cap moviment polític o tampoc catalanista. Sempre m'he quedat molt lluny de tots els moviments polítics o sindicals. Puc tenir molta simpatia per el que està passant a Catalunya, cap problema, però d'aquí a mullar-me, bueno, tinc sempre aquestes idees libertàries molt individuals o... Bueno, això és el meu.
0: Idees llibertàries individuals, el col·leccionisme, els llibres, aquesta casa, amb aquest gran panorama, aquí sobre Prats de Molló, és la teva vida de cada dia, això, finalment.
1: És una vida molt solitària, i de fet em convé molt bé. Estic aquí, tinc el meu món, aquí en aquesta casa, amb el meu univers, una mica tancat amb els llibres i la col·lecció, i faig negoci perquè cal viure, és necessari, amb aquesta vista prens Molló i estic molt bé i és el meu món molt tranquil i he trobat un equilibri molt personal i que em convé perfectament.
0: Molt bé. Patrick, gràcies d'haver-me acollit a casa teva, a casa vostra, perquè també és una amiga, la teua dona, l'Helena Gual. Gràcies per aquest magnífic plat de cols amb carn, boníssim, de veritat, que has fet.
1: Cols de l'hort.
0: Cols de l'hort. I gràcies d'haver acceptat fer memòria, tot i que aquest individualisme hauria pogut frenar-te, no?, en accedir a parlar de tu.
1: Potser fa 10 anys, sí, m'hagués frenat més que avui.
0: Sí.
1: Avui amb els anys.
0: D'acord. Patrick Lluís, gràcies i bon dia.
1: A tu, gràcies a tu. Adéu.
2: Memòria.

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels. Cada dia, Ràdio Arrels dona veu al territori. Explica el que passa i ho fa sempre en català. Aquesta presència constant necessita avui el teu suport. Ajuda'ns entrant a donatius.radioarrels.cat i junts aconseguirem que ningú no faci callar la veu de Catalunya Nord. donatius.radioarrels.cat.
2: El dilluns, se toca, el dilluns, se toca el dimarts.

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Esquitxos de llibres.
0: Amb en Pere Manzanares.
2: De Ràdio Arrels.
3: Els avis contaven històries de llops. Prova que n'hi degué haver fins als anys 1880 per les vores del vilatge dels Angles, als boscos de la Mata i de la carretera de Montlluís. A l'aire haurien empozonat els darrers amb estricnina comprada a Espanya. De fet, haurien fet empassar la potinga mortal a dues egües i haurien abandonat les carronyes en els boscos per mor que els llops les devoressin. Els breis creien aquest posú, aquesta medicina, tan eficaç que deien que si un ca ensopegava amb un os d'aquelles egües i el rosegava, fins i tot anys després, ell també s'emmetzinaria i no trigaria pas a morir. Els pastors que guardaven els ramats havien fet amples collars de cuir d'uns 10 centímetres per protegir el coll dels gossos, per mor d'evitar que els degollessin els llops que rodaven entorn del bestiar. Els minyons, cap a 5 o 6 hores del vespre, a l'hivern, imitaven el crit del llop que sentien bramar del banc del bosc de la Mata, bufant dins un esclop foradat del davant, per mirar dels fer venir cap al poble i espantar la gent. Una dona se'n tornava dels Angles per la ruta de Montlluís, on havia anat a vendre carbó i també cendra. En aquell temps, que res no se malgastava i tot s'aprofitava, abans la invenció del reciclatge, se recuperava els carbonets consumits en els forns de pa per emplenar amb caliu els monjos i maridets que temperarien els llits abans d'anar a jaure. Històries de plomes i pèls, il·lustracions de Filipa Blanc, publicat per el Parc Natural Regional dels Pirineus Catalans.
2: Esquitxos de llibres.
0: Amb en Pere Manzanares.
2: De Ràdio Arrels.
4: Ràdio Arrels. A Elna, 95.
0: Escolteu Ràdio Arrels.
5: Ràdio Arrels.
6: L'associació Ludopia presenta la llepissada, dos minuts dedicats a les extravagàncies de la nostra llengua.
7: La llengua catalana va conèixer períodes d'expansió, tant pel que fa a la seva estructura com pels territoris concernits. Penso, per exemple, als segles XIII i XIV i a la immensa riquesa que Ramon Llull va portar al català. També va conèixer períodes més nefastes de constricció, de penalització, que van alentir la progressió de la llengua. A finals del segle XIX, començ del XX, uns erudits es qüestionaven sobre la necessitat o no de reformar l'ortografia de la llengua catalana. Els tradicionalistes s'enfrontaven als més reformistes, com aquest jove químic que ara pretén modernitzar la llengua catalana. Aquest científic es deia Pompeu Fabra. Després de molts maldecaps i d'enfrontaments amb els seus col·legues, finalment, el 1906, participa en el primer congrés internacional de la llengua catalana i llegeix una comunicació, qüestions d'ortografia catalana. El seu prestigi intel·lectual en va sortir enormement reforçat, fins al punt que el president Prat de la Riba el va cridar per dirigir un projecte de normativització lingüística del català. El 1913, Fabra donà a conèixer les normes ortogràfiques promulgades per l'Institut d'Estudis Catalans. I el 1918 van publicar la Bíblia de la Llengua, la Gramàtica Catalana de Pompeu Fabra.
6: La llepissada, dos minuts dedicats a les extravagàncies de la nostra llengua. Un programa proposat per l'associació Ludopia.
4: Ràdio Arrels, a Vilanova de Reó, 95.
8: Ràdio Arrels.
1: Són les 8 del vespre.
2: Ràdio Arrels.
0: Ràdio Arrels.
5: Som el dijous 11 de juny. Bon dia. Aquesta tarda, unes màximes de 26 graus a la plana i 16 a la muntanya, amb una tramuntana present al Rosselló, Conflent i al Baix Vallespí. Demà ja tornen les temperatures estivals. Les mínimes seran de 18 graus a Perpinyà, 16 a Serret, 12 a Prats de Molló, 15 a Prada, 7 a Montlluís i 8 a la Tor de Querol. A la tarda, les màximes seran de 32 graus al Rosselló, 31 al Vallespí, 28 al Conflent, 20 al Capcí i 22 a Cerdanya. La tramuntana bufarà al Rosselló i al Baix Vallespí. Dissabte, el temps serà igualment assolellat. Les mínimes seran de 20 graus a Perpinyà, 18 a Serret, 13 a Prats de Molló, 17 a Prada i 9 a Montlluís i a la Tor de Querol. A la tarda tindrem unes màximes de 33 graus al Rosselló i al Vallespí, 32 al Conflent, 22 al Capcí i 24 a Cerdanya.
8: Rosselló, Vallespí, Conflent, Cerdanya, Capcí i Fenolleda.
2: Ràdio Arrels.
0: Ràdio Arrels.
1: Des de l'any 1981, Ràdio Arrels és la veu de Catalunya Nord. Avui necessitem el suport dels nostres auditors per continuar. Ens pots ajudar entrant a donatius.radioarrels.cat. donatius.radioarrels.cat.
7: L'hora, 100% en català.
0: A Ràdio Arrels.

Las personas más adelante, nombre.

0: trabalho.
1: Ràdio Arrels.
2: A Oleta i Èvol, 95.5.

triste catastrophe. Miss Catastrophe.

Truco als teus ullets, Laia, em vols obrir? Laia, fes nom, nom, nineta dels coloms.

fa el piano lluent del temps que se'n va. Laia, fes nom, nom, nineta dels colors. Laia, fes nom, nom, que s'està ponent el sol. Laia, fes nom, nom, nineta dels colors. Laia, fes nom, nom, que s'està ponent el sol. Laia, fes nom, nom,

0: Rosselló, Vallespí, Conflent, Cerdanya, Capcí i Fenolleda.
1: Ràdio Arrels.
0: Ràdio Arrels.

has bravat, res del que creiem no és veritat. No trobo el fil neguitejat, no hi ha sortida. Sembla tan estrany, d'aquella història ja fa un any, vivim feliços un parany.

pagès. Fregat amb ball. Sí. Amb un raig d'oli. Un raig d'oli. D'aquestes oliveres. De casa nostra. Sí. I si voleu, hasta hi podem esclafar una tomata. Pamboli, amb una mica de tomata, sí, una mica de sal, sí. Us donarem pamboli.